I en aquesta segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent passar del dimarts cap al dimecres 9 de setembre de 2026, doncs ja sabeu que, ho hem comentat al principi del programa, que ens sorprèn molt aquestes... Bueno, ens sorprèn. Ens preocupa molt tot això que ha passat amb l'informe PISA i el que ens està dient, no?, de les matemàtiques, de la comprensió lectora, no?, d'aquesta capacitat, deien en alguns jocs, escoltava, no?, que deien que costava que agafessin comprensió de més del tamany que podia ocupar una pantalla, no?, de text. I aquí és on un s'entristeix, però com que sóc optimista de mena, crec que sempre hi ha possibilitats de que millorem. I més quan veiem com els adults ens apassiona tant la lectura, ens apassiona el fet de poder llegir llibres, alguns de text, anem a dir, o d'informació, de divulgació, i d'altres que són novel·les o històries, biografies,

I relats que ens fan aprendre i que ens expliquen moltes coses. I ara, de seguida, en José Agustín Gómez ens farà alguna d'aquestes recomanacions, com és habitual, per seguir acompanyant-vos en aquest segon tram d'aquest Nits de Ràdio del ja dimecres 9 de setembre de 2026. Seguim.

Imagineu-vos un matí assolellat a Florida, a Colorado, als Estats Units, l'any 1945. És el 10 de setembre, l'olor de blat de moro i pomes madures omple l'aire d'aquest poblat rural i en Lloyd Olsen, un agricultor amb una destral a la mà, està a punt de preparar el sopar. La seva sogra ve de visita i la Clara, la seva dona, li ha demanat un pollastre tendre per fer un guisat que deixi la sogra ben contenta. En Lloyd agafa un pollastre de 5 mesos anomenat Mike. El col·loca al bloc de tallar i amb un cop sec li talla el cap. Fins aquí una escena típica de granja. Però el que passa després és tan absurd que sembla tret d'una pel·lícula de ciència-ficció barata. En Mike, sense cap, es posa dret, sacseja les plomes i comença a caminar com si no hagués passat res. Aquesta és la història de Mike, el pollastre sense cap. Un animal que va viure 18 mesos decapitat. Es va convertir en una estrella de circ i encara avui té un festival anual en el seu honor a Florida. Preparats per un

0: Per entendre aquest disparat, hem de situar-nos al context de Frura, Colorado, l'any 1945. Els Estats Units tot just sortien de la Segona Guerra Mundial i la vida als pobles rurals com Frura era senzilla. Granges, collites i mercats locals. Tallar el cap a un pollastre era tan habitual com fer-se un cafè. Però aquella tarda, en Lloyd Olsen no estava del tot encertat. La seva sogra, una dona amb una debilitat especial pel coll del pollastre per a la sopa, li havia demanat que en deixés el màxim possible. Així que en Lloyd va apuntar la destral una mica més amunt del normal, intentant conservar el coll. El cop va ser net. El cap va caure. I en Mike... Bé, en Mike no va caure. Al lloc d'això, va córrer pel corral, batent les ales com si la destral només li hagués fet una pessigolleta. En Lloyd, segurament amb la boca oberta, va pensar que era un d'aquells reflexos post-mortem que fan que els pollastres es moguin uns segons després de morir. Però l'endemà al matí, quan va trobar en Mike passejant pel corral intentant picotejar el terra sense bec, va entendre que allò era una altra cosa.
1: Mami tuvo un pollo.
2: Y mami una vaca.
1: Y papi orgulloso empezó en toma y vaca.

Com pot un pollastre viure sense cap? Aquí entra la ciència amb un toc de surrealisme que faria somriure fins i tot en Salvador Dalí. El tall d'en Lloyd va ser tan precís, o tan maldestre, segons com ho mirem, que va deixar intacte el tronc cerebral del Mike, la part del cervell que controla funcions vitals com respirar, caminar i l'equilibri. També va conservar una orella i part del sistema nerviós. I un coàgul de sang va taponar la ferida, evitant una hemorràgia mortal. En essència, en Mike era un pollastre zombi, però ben viu. Sense ulls, bec ni capacitat per menjar o beure sol, en Lloyd i la Clara van decidir cuidar-lo. Amb una xeringa li donaven aigua i grans de blat de moro triturats directament a l'esòfag, i amb una pipeta netejaven la mucositat per evitar infeccions. Allò era més digne d'un laboratori de Frankenstein que no pas d'una granja de Colorado. La notícia d'un pollastre sense cap que corria i vivia es va escampar com una espurna en un camp sec. Els veïns de Fruita van començar a desfilar per la granja del Solsen, alguns per curiositat i altres pensant que era una broma de mal gust. El diari local, The Fruita Times, va publicar un article amb una foto borrosa d'en Mike i la història va arribar a ciutats més grans com Denver. Va ser llavors quan un empresari de circs ambulant, en Hope Wade, va flairar una mina d'or allà. Va contactar amb els Olsen i els va proposar portar en Mike de gira pels Estats Units com una atracció de fira. En Lloyd, que no era cap ximple, va veure el potencial. Un pollastre decapitat podia ser més rendible que un camp de pomes. Així, en Mike es va convertir en una estrella amb una gira que el va portar a Denver, Los Angeles, Chicago i fins i tot Nova York.

Imagineu-vos l'escenari d'una fira de l'època. Llums de colors, olor de crispetes i un presentador amb barret de copa cridant, senyores i senyors, conegueu en Mike, el miracle sense cap. Per 25 centaus, el públic podia veure un pollastre decapitat caminar, batre les ales i fer gorgoteigs estranys en lloc de cloquejar. Els espectadors s'amuntegaven, alguns rient, uns altres amb els ulls esbatanats. En Mike generava fins a $4.500 al mes, una fortuna.

un equivalent a uns 50.000 dòlars actuals. La revista Life va publicar un reportatge fotogràfic posant en Mike al costat dels vedells de dues cares i altres frics de l'època. Els Olsen viatjaven amb una capsa especial per en Mike, amb palla i aigua, i el cap dissecat del pollastre conservat en un pot com a prova irrefutable per als escèptics. Però ser una estrella no era fàcil, ni tan sols per un pollastre. Els Olsen havien de ser meticulosos. Cada dia alimentaven en Mike amb la xeringa i li netejaven l'esòfag per evitar infeccions. Una vegada a Salt Lake City, un nen curiós va intentar arrencar-li una ploma. I en Lloyd va saltar com un lleó per protegir el seu nen d'or. Els escèptics eren un altre problema. Alguns acusaven els Olsen de frau, dient que en Mike era un pollastre fals o un truc mecànic. En Lloyd, amb un somriure murri, treia el pot amb el cap de Mike, deixant que els crítics es quedessin ben muts. En una gira a Denver, un veterinari escèptic va examinar en Mike i va declarar, amb cara de pomes agres, «Aquest pollastre és més sa que molts amb cap». I no era broma. En Mike pesava més que quan tenia cap gràcies a la dieta forçada dels Olsen.

La ciència darrere d'en Mike va intrigar els neuròlegs de l'època. El tronc cerebral que controlava les funcions bàsiques era suficient per mantenir-lo viu, però la seva longevitat era un misteri. Els pollastres sense cap solen morir en minuts, però en Mike va viure 18 mesos, un rècord que va inspirar estudis sobre el sistema nerviós avià. Fins i tot la Universitat de Utah va demanar examinar-lo, però els Olsen, més interessats en els diners de les fires que no pas en la ciència, va declinar l'oferta. La història d'en Mike també reflecteix l'ànima de l'Amèrica de postguerra. Un país cansat de la guerra buscava històries lleugeres i extravagants, i un pollastre sense cap era el somni de qualsevol publicista. Però la vida de rockstar té el seu preu, i en Mike no era immune. Al març del 1947, 18 mesos després del tall fatídic, els Olsen eren en un motel de Phoenix, a Arizona, durant una gira. A mitjanit, en Mike va començar a fer sorolls estranys, com si s'ofegués. En Lloyd i la Clara van buscar desesperadament la xeringa per netejar-li l'esòfag, però l'havien deixat a l'última fira. Sense poder fer res, Mike va morir per asfíxia, probablement per un gra enganxat. La Clara va plorar i en Lloyd, que s'havia encarinyat amb el pollastre, va dir que era com perdre un amic. Van enterrar en Mike en una capsa al desert, en una cerimònia improvisada que semblava més un funeral de celebritat que no pas d'un animal de granja. La mort d'en Mike no va apagar la seva fama. Els diaris van publicar obituaris, alguns amb un to burlesc, però d'altres amb admiració genuïna. The Denver Post va titular «Mike, el pollastre immortal, finalment cloqueja l'últim». Fruita, un poblet desconegut, es va convertir en la llar del pollastre sense cap. Els empresaris locals van aprofitar la fama venent samarretes, tasses i joguines de pollastres sense cap. El 1999, Fruita va crear el Mike the Headless Chicken Festival, una festa anual amb curses de pollastres, concursos de menjar i fins i tot un premi al millor imitador d'en Mike, on els participants corren sense mirar endavant. Una estàtua d'en Mike presideix el centre del poble i els turistes encara visiten Fruita per conèixer la seva història.

0: Per què ens fascina en Mike? És l'absurditat pura, un pollastre que desafia la mort i es converteix en una estrella de circ, sembla un conte de fades modern. També hi ha una lliçó de resiliència, tant de Mike com dels Olsen, que van transformar un accident grotesc en una mina d'or. L'humor negre de l'època hi ajuda. En un món recuperant-se de la guerra, un pollastre decapitat era una distracció benvinguda. A més, en Mike reflecteix l'esperit emprenedor americà, on fins i tot un error de destral pot convertir-se en un negoci. I no oblidem la sogra d'en Lloyd, que, segons la llegenda, mai no va tastar el guisat promès, però es va convertir en la fan número 1 d'en Mike, insistint a portar-lo a totes les fires locals. Les anècdotes sucoses no falten. Es diu que en una fira a Los Angeles, un espectador borratxo va intentar ressuscitar en Mike tirant-li aigua, pensant que estava adormit. En Lloyd el va enxampar i gairebé acaba en baralla. En Mike, el pollastre sense cap, que ha aparegut en documentals, llibres i fins i tot una cançó country que narra la seva gesta. És un símbol de com la vida pot donar voltes inesperades, fins i tot quan perds el cap, literalment.
1: Some folks call it poultrygeist, but it was Mike the

0: Devil's Chicken. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
1: Gabriel Jesús.
2: M'encanta el fitxatge.
1: Ah, sí?
2: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
3: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
4: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
5: Ah.
4: Recordeu, Bernats també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
5: També.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
6: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Mont Calbó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Buix, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran escenari a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles de carrer arribats d'arreu. I acabem a Altafulla. Fins al 19 de setembre continua una nova edició de l'Altafujàs, un cicle que porta al casal La Violeta figures destacades del jazz nacional i també internacional, consolidant la vila com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants d'aquest gènere.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
4: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
5: Són les 3, són les 2 en Canàries.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Buenas noches. Este miércoles tendrá lugar en el Congreso de los Diputados la primera sesión de control al Gobierno del curso político, sesión que estará marcada por la crisis en Ceuta y también por los casos judiciales que rodean al Ejecutivo. Después de que este martes el que fue consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Rosselli, haya reconocido el pago de una comisión del 1% al grupo Zapatero, así lo había llamado, por facilitar el rescate público a la aerolínea de 53 millones de euros, supuestamente. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Rosselli ha rectificado el escrito que presentó en julio en el que apuntó que la compañía realizó el pago por la presunta mediación del expresidente Zapatero, Gabriel Olías.
7: El juez Calama ha finalizado la ronda de interrogatorios a los imputados tras las declaraciones del que fuera socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del expresidente de la empresa. Este martes, Roberto Rosselli ha seguido la misma línea, admitiendo que Plus Ultra pagó un 1% de comisión del total del rescate al amigo de Zapatero. Los directivos sabían que el destinatario final de los pagos, que suman más de medio millón de euros, era Zapatero. Rosselli ha asegurado, eso sí, no conocer las gestiones concretas del expresidente respecto al rescate, pero sí haber sido avisado de la decisión de la SEPI días antes de que se aprobara. Ha reconocido el ex consejero delegado de la aerolínea, además, que los informes de consultoría que firmaba Zapatero no tenían realmente ninguna importancia.
5: Las empresas deberán especificar el salario, los complementos y el horario de los trabajadores.

I aquesta tercera hora de programa sempre és un bon moment per escoltar continguts que hem fet al llarg d'aquestes temporades, aquesta ja quinzena temporada de programa, i que ens parlen i ens situen en diferents moments, doncs, de novel·les, de pel·lícules, d'històries, de videojocs i també de la secció d'història, que ja ens ha portat molts i molts llibres, molts i molts personatges, i que de veritat que val la pena escoltar. En aquest cas, parlem de Filippo. Personatges històrics i personatges que ens fan aprendre un context, una situació, un autor, i sempre els interessants comentaris de l'Òscar González. I així ho seguim acompanyant, i com sempre després escoltem el millor de la ciutat i ja anem amb el tram despertador de 5 a 6 per rebre aquest dimecres 9 de setembre com cal, amb les Santoral, amb les notícies curioses, els dies internacionals, i el nostre coach, en Jordi González Guillem, que ens despertarà el dia amb les seves reflexions. Seguim a Nits de Ràdio.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
2: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
2: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
1: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
2: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. El Segrià, el cicle Escenaris Singulars, combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
2: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents...

0: Faltant 6 minuts a la una i seguim en directe. En aquesta segona hora escoltarem la ciutat, començant pels seus ciutadans més anònims. Avui parlarem amb la que és la pescadora més jove de Barcelona. També donarem veu a la solidaritat descobrint la tasca que fa l'associació Units pel Bàsquet amb l'esport com a eix central. I esperem que estigueu molt preparats, perquè en aquesta segona hora resoldrem l'enigma sobre la cançó que ens porta el Robert Calvo. Acabarem amb més música, la que ens porta la Montse Valls a Paraula Cançó. Tot plegat des d'ara i fins les dues. Avui, per segon dimarts consecutiu, tenim en marxa aquest espai que hem titulat així. Toca-la otra vez. La mecànica és molt fàcil. En Robert Calvo escull cada dimarts una cançó i va donant-ne pistes, i l'audiència, a través del 676760908, ha d'intentar endevinar-la. A veure, Robert, deies al principi que la cançó d'avui té molt a veure amb nosaltres. Jo he pensat que és amb nosaltres,
1: sí,
0: amb aquest equip. Avui t'has deixat anar... I després ens has dit que té a veure amb el desert. Això a mi m'ha descol·locat. Amb el desert i amb el mar.
1: Sí,

0: Jo estic molt desconsort.
1: Té a veure amb nosaltres? Quan dic nosaltres, vull dir les persones que estem fent això ara mateix i aquí. Sí, jo he escoltat algunes notes de veu ja,
0: sí,
1: de les que ens estan arribant, que hi ha gent... Jo, què t'he dit
0: abans? Encertat.
1: La nostra audiència és molt intel·ligent.
0: Jo encertat.
1: I la nostra audiència té una cultura musical que no te l'esperes, i que sí que te l'esperes, perquè llavors t'ho demostren sempre que parlem de música. Podem ambientar això una miqueta, Ivan? Per... Sí.
2: A la ciutat.
3: Tócala, Sam.
2: Tócala otra vez.
1: Molt bé. Mar, desert... I nosaltres.
0: Nosaltres. I principis dels 80.
1: Molt bé.
0: Vale.
1: Doncs,
0: si... Més pistes, jo necessito més pistes.
1: És que ara venen dues pistes que són clau. Clau. Antonio Rebollo. Antonio Rebollo. Te'n recordes qui és Antonio Rebollo?
0: No.
1: Doncs mira, és el que va encendre el paveter olímpic a Barcelona.
0: Ah,
1: 92.
0: Sí.
1: Vale. Antonio Rebollo.
0: I què té a veure amb això?
1: Ah, si són listos lo van a saber. Antonio Rebollo.
0: Sí.
1: I diré un nom més. Paloma Chamorro. I ara dejo.
0: Vale. La setmana que ve no vull saber quina cançó és.
1: Perfecte.
0: Perquè ara estic tan descol·locada, sabent la cançó que és. Antonio Rebollo.
1: Antonio Rebollo i Paloma Chamorro.
0: Però has dit que és dels 80, no del 92.
1: Antonio Rebollo estava viu.
0: Ja, clar, evidentment.
1: Pensin en el que dic. Mirin, Antonio Rebollo, pensin en el que va fer... Antonio Rebollo.
0: Les fletxes de l'amor?
1: Bueno, eren les fletxes del fuego.
0: Bueno, però no sé, per fletxes no més va vingut aquesta.
1: Ah, veus, però les fletxes, clar.
0: La Carina.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però no, no és dels 80.
1: Bueno, doncs... era anterior, les fletxes de l'amor dels 70
0: sí,
1: llars,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Doncs vinga, va, si sabeu quina és la cançó que avui ens amaga el Robert Calvo, no te'n sabeu, el 676-76-09-08. Jugueu amb nosaltres que passareu una molt bona estona.
4: A Onda Cero, la ciutat.
0: I ara sí, recuperem un dels espais que més alegries ens va donar la temporada passada, i és que ens va permetre conèixer perfils de persones molt diferents, però que acaben tenint un denominador comú. I és que gaudeixen amb les coses que fan en el seu dia a dia per fer rutllar aquest país. Són persones que des de l'anonimat destaquen pel seu carisma i per tot allò que fan i que han fet a la vida.
1: I ara que estem a l'època de l'explosió de la intel·ligència artificial, ens volem fixar en un ofici que... Mai no podrà fer que aquesta tecnologia l'envaeixi. O això crec jo, ara i aquí. Potser m'ho desmenteix el futur. A veure, Míriam, pregunta. Quan tenies 20 i pocs anys, molt 20 i pocs,
0: sí,
1: a les 4 de la matinada, tu arribaves a casa, no? Del Costa Breve.
0: Tant de bo hagués arribat a les 4, la meva mare hagués estat molt contenta.
1: Ah, sí? Arribaves més tard?
0: Una miqueta, sí. Una
1: ostres, tu, era una noia... Ara és molt més recatada.
0: Sí, ara ja no.
1: Bé, doncs la nostra protagonista d'avui, amb la mateixa edat, amb els 20 i pocs, pràcticament fa tot el contrari. A les 4 del matí es posa a treballar, a remar, perquè el país funcioni. I fa, com deia aquell, això de llevar-se molt d'hora per aixecar el país. És ella.
5: Dicen que la mar no distingue entre hombres y mujeres, pero los puertos sí. Me llamo Alba Aguilera y soy pionera. Nací entre redes, salitre y madrugadas. Soy cuarta generación de pescadores. Antes de aprender a escribir, ya sabía leer los vientos. Antes de entender el mundo, ya entendía la mar.
0: Alba Aguilera, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Escolta, quan una persona a la teva edat explica als amics que és periodista, infermera, advocada, informàtica, ningú s'estranya. Però si tu dius, soc pescadora, quina cara et posen?
6: Bueno, al final és una mica el que hem après, no? Quan vas a l'escola, doncs aprens mates, aprens socials, surts d'allà sent infermera o treballant d'informàtic, pel màrqueting... I com no ens han ensenyat en què consisteix el sector primari, llavors les persones s'estranyen, no?, quan dius que ets pescadora o que ets ramadera o que ets agricultora, no?
1: Hi vam tenir una pagesa fa uns mesos aquí a la ciutat que també ens va sorprendre. Suposo que també sorprèn a Alba perquè a priori és un món d'homes, no?, que les dones no hi tenen gran presència.
6: Sí, totalment. Jo he sigut la primera i única dona pescadora al port de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Clar, i a més ets la quarta generació, de pescadores de la família, de petita ja volies pujar a la barca amb el teu pare i fins i tot abans que ell estigués preparat per marxar. Tu ja estaves nerviosa per sortir a la mar. Quan vas descobrir que allò no només era una afició o una tradició familiar, sinó que realment volies que fos la teva vida?
6: Jo sempre he sabut el que volia ser. Jo volia ser pescadora, però no és un ofici que estàs en terra. N'hi ha que pensar que estàs a la mar, i jo sempre veia el meu pare, que arribava sempre tard, que arribava molt cansat. I és un ofici, doncs, que d'aquesta manera et tira una mica cap enrere, no? Yeah. Però és que la mar t'ha d'agradar tant, l'has de considerar part de la teva vida, no? Jo sempre ho dic, la mar per mi és el 100% de la meva vida. La meva barca per mi és com si fos un fill, no? Uh-huh. És que forma part de mi. I així és. Jo sempre he sabut que és el que volia, i sempre he sabut que volia ser pescadora.
0: Uh-huh. Impressiona.
6: I fa escoltant 3 anys...
0: Sí, digues.
6: Te m'escolta bé?
1: Sí, perfecte.
6: Sí. Fa 3 anys em vaig comprar la meva primera embarcació en el port de Barcelona, i de més de 60 embarcacions de trasmall que hi havien fa uns 15 anys, actualment només queden dues, que és la barca del meu pare i la meva pròpia embarcació. Som la competència ara, eh?
1: Ah, sí?
0: Però tot queda a casa, tu.
6: Sí, sí.
1: Escolta'm, l'Alba...
6: Bueno, ja no vivim junts, eh? Però sí.
1: L'Alba acaba de mencionar això del trasmall, que és l'especialitat, diguéssim, que ella practica quan surt al mar. Què és això? Expliquem-ho, perquè potser no tothom ho sap.
6: Bueno, n'hi ha diferents modalitats. Està el palangre, l'arrossegament, el cercle i el trasmall. I la pesquera del trasmall és la pesquera més sostenible que n'hi ha. Treballem amb xarxa. I és una pesquera que està desapareguent. Per què? Perquè jo crec que el propi sistema ens obliga a treballar de manera una mica més insostenible. Perquè ja cada vegada que vas a un port, jo ara mateix estic a Borriana, i és el que deia, de més de 50 barques de trasmall, queden 5. Crec que aquesta modalitat, que és la més sostenible que tenim, és la que més estan perdent. La gent no vol treballar el trasmall, perquè és el que diem, és un treball molt sacrificat, molt dur, i és que el treball no està a la mar, el treball està en terra. Clar. Si tu estàs 6 hores a la mar, és el de menys. Després en terra, canvia xarxa, passa xarxa, per al mar, jo m'he d'anar a Tarragona i mar-me'n dones de més de 80 anys. En aquestes dones ja no estiguin, jo no podré sortir a mar.
1: I nosaltres no podem menjar peix, per tant.
6: Podreu menjar peix de l'arrossegament i del cercle, però no de trasmall.
0: Clar. És que, de fet, ets molt crític amb el fet que el consumidor desconeix d'on ve el peix que compra. Quan entrem a una peixateria o al supermercat, què hauríem de preguntar abans de comprar?
6: Mira, no caldria ni que pregunteu. Amb la vista ho podríeu saber, perquè a totes les pescaderies estan obligades a tindre un etiquetatge. És superimportant l'etiquetatge. Tu vas a una peixateria i amb l'etiqueta ja veus d'on ve aquest peix, qui barca l'ha pescat, quin port, d'on ve i el dia que s'ha pescat. Jo crec que el consumidor no té la consciència aquesta de dir, o no ho sap, perquè es promouen moltes coses, a vegades menys l'important. És que amb una etiqueta ja saps d'on ve aquest peix. A nosaltres els pescadors ens obliguen a ficar aquesta etiqueta quan el peix passa per llotja. Nosaltres els pescadors demanem als peixaters o a qui compri el peix que aquesta etiqueta encara finalitzi el recorregut aquest, perquè el consumidor vegi el que està comprant, no? Que no et diguin, per exemple, que no et diguin, mira, aquesta gamba fresca que viene de Palamós. A veure que vingui de Palamós, no? Mm-hmm. Perquè potser t'estan ficant gamba del Marroc.
0: Escolta,
6: sempre amb l'etiqueta.
0: Alba, m'impressiona escoltar una noia tan jove parlar amb aquesta passió de la seva professió, i a més una professió tan dura com és la teva. I per això et vull preguntar, què té el mar perquè no et faci renunciar a aquest ofici tan dur?
6: Mira, jo aquesta pregunta mai la sé respondre, però jo sé que tu em treus a mi més d'una setmana de la mar i em moro. És que jo necessito estar sempre al port. Ara he marxat de vacances a Almeria, en agost, i és que ja m'estava a les 6 del matí en el port
0: Imagina't.
6: Venien a arribar les barques, les traïnyes, sortien els arrasses, veien els trasmai, a mi m'encanta. És que no sé, no és com qui treballa en una oficina, jo marxo de vacances i venga, no vull saber res, no. Sí, desconnecto, jo desconnecto aquí al port. Jo acabo la meva feina a les 7 de la tarda i m'agafo una cadira i em quedo sentada amb la meva barca 2 hores més. O sigui, n'hi ha gent que la seva àrea de confort, una mica per dir-ho així, és la seva casa, doncs per mi és el port. És que no, ningú ho entendria, és que no es pot ni explicar. Que jo la marxo.
0: És
6: tot per a mi. Sí.
0: Alba Aguilera, de veritat, és un plaer escoltar-te parlar amb tanta passió del teu ofici. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bona pesca.
6: Moltes gràcies.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: A La Ciutat.
3: Toca-la, Sam.
2: Toca-la otra vez.
0: Tenim ja alguna pista musical d'aquesta cançó sorpresa que ens porta avui el Robert. Tenim algunes respostes ja, però per si aneu perduts, Robert, jo crec que necessitem més pistes.
1: Vols que recapituli una mica ràpidament?
0: Ràpidament.
1: Té a veure amb nosaltres,
0: sí,
1: amb el mar, amb el desert. Sí. És de la primera meitat dels anys 80 del segle passat. I hi he afegit dos noms,
0: sí.
1: El d'Antonio Rebollo i el de Paloma Chamorro.
0: Vale, i ara què?
1: Doncs per tu, una pista musical. Més.
0: Ah, aquesta ja és, sí, sí,
1: home,
0: la definitiva.
1: Jo crec que sí. Si escolten aquest instrument,
0: a veure,
1: ja poden endevinar la cançó de la qual parlem. És aquesta la pista.
0: Què és això?
7: Això és, molt, és una cacofonia, eh? Una
1: no,
7: mica.
1: No, és un dels instruments que sona a tota la pista musical d'aquesta cançó.
0: Ho has posat difícil.
7: Són complicades,
1: molt,
7: eh?
1: No. Ho he posat molt fàcil. Perquè...
0: Ah, molt difícil. I aquesta... Jo pensava que anaves a posar els 2 segons mítics no, d'aquesta cançó, perquè la
1: no,
0: gent...
1: No, espera.
0: Clar.
1: No.
0: La tornem a escoltar? A veure, torna a posar. Això és algú que t'ho està cantant.
1: Digue'm més, dona una pista més.
7: Sí, és algú com distorsionar.
0: Ho estàs no, cantant tu.
1: Dona una pista més. Aquest instrument així... Sona al final de la cançó.
0: Segur que m'has dit la cançó correcta.
1: Sí, sí, i tant.
7: Ara no quadra, no?
0: No, no, jo vaig perdudíssima. Espero que vosaltres no aneu tan perduts com jo. I mira que sé la cançó. Quina cançó és la que ens amaga avui el Robert? Notes de veu al 676-76-0908.
4: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui conflueixen solidaritat i esport amb l'associació Units pel Bàsquet.
8: A Units pel Bàsquet promouen la inclusió social i la igualtat d'oportunitats mitjançant la pràctica de l'esport, especialment el bàsquet, una entitat que vol fomentar la participació i la integració de persones amb funcionament intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu en activitats esportives i comunitàries. També col·labora amb altres entitats per promoure la inclusió social i l'esport inclusiu. Estimula la cooperació entre diversos col·lectius i organitza esdeveniments esportius inclusius.
0: Aleix Brussel, president d'Units pel Bàsquet, què tal?
9: Hola.
0: Bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Comencem pel principi. Com i quan va néixer l'associació?
9: Doncs bé, l'associació té unes arrels molt fortes també amb el que comporta l'esport en mi, com a persona, el bàsquet, des dels 3 anys. I neix concretament en l'àmbit universitari. En el tercer curs de gestió esportiva vam fer un programa, un treball pràctic de APS, aprenentatge servei. És un tipus de modalitat educativa on el que es prioritza és posar en el centre del projecte educatiu un col·lectiu vulnerable. Doncs en comptes de fer un projecte purament teòric o escrit, vaig voler-ho portar-ho a la pràctica real davant la meva voluntat i de les connexions que tinc dins de lo que és el barri de Gràcia, que és on visc.
7: I això com va ser? Quin temps té? Quan fa que va néixer l'associació?
9: Llavors, oficialment L'associació va néixer quan es va conformar el quart curs amb el treball final de grau, com a projecte de business plan, però bueno, com la idea ja va néixer un any abans, jo sempre dic el 2024, que des de llavors portem a terme doncs, activitats.
8: El bàsquet és l'activitat esportiva en la que es basa, però no sé si organitzeu d'altres activitats, d'altres esports, o és bàsquet.
9: Bé, el nom és molt...
8: Sí, és clar, vull dir, no,
0: no té pèrdua.
8: No hi ha lloc al dubte.
9: Exacte, el nom no té pèrdua.

0: No? Però sí que és veritat que no ens podem tancar ni a diferents col·lectius vulnerables que té a dia d'avui la societat, com també a diferents esports, si realment els podem introduir i posar-li aquell punt de professionalisme que gràcies a la universitat, a la gestió esportiva, he pogut adquirir, doncs poder-lo dur a terme en el tercer sector, no? En el sector de les associacions sense ànim de lucre, que realment està tan... És una realitat del teixit associatiu català que no hi ha aquella vessant tan professional, no? en aquest col·lectiu i en aquest grup d'empreses i d'entitats.
1: Vosaltres sou un clar exemple del poder terapèutic que té l'esport i del poder d'unir a la gent, no, Aleix?
0: Sí, bueno, sempre tenim aquesta visió, no? De desenvolupar integralment totes les persones a través de l'esport i en concret del bàsquet, i res, ho hem pogut dur a terme en 2 anys i realment hem vist que s'han pogut fer coses molt maques. I jo, com a màxim responsable de tots els esdeveniments, és a dir, bueno, la satisfacció personal que un rep quan acaben els esdeveniments és brutal, o sigui, t'omple el cor.
2: Mm-hmm. Aquests esdeveniments, aquestes activitats, les destineu, com dèiem, a dos col·lectius ben diferents. D'una banda tenim l'exclusió social, la lluita contra l'exclusió social, d'altra banda tenim persones discapacitades o amb una discapacitat intel·lectual lleu. I això ens porta a preguntar-nos, sent col·lectius tan diferents, si les activitats canvien segons el col·lectiu que hi participi.
0: Doncs la veritat, Gerard, a dia d'avui l'únic que hem fet és treballar amb el col·lectiu vulnerable de la CIT, que són persones amb FIL, amb funcionament intel·lectual límit. Sí que és veritat que aquest col·lectiu vulnerable té unes mancances dins de la societat, que és també aquesta... bueno, no? que potser no són tan visibles davant de la societat, no són tan... els hi costa integrar-se perquè al final tenen aquestes problemàtiques del col·lectiu vulnerable. Llavors, a través de l'esport i el bàsquet vam fer aquests esdeveniments on el que vam introduir-los dins d'una dinàmica real d'un esdeveniment molt gran, que era el Claret, la Unió Esportiva Claret, en la seva diada del cap de setmana.
2: I què és el que feu concretament? És com un entrenament de bàsquet o el que feu són partits? Com va tot?
0: Bueno, doncs dins d'aquest punt més professional que ens dona que em dona l'experiència de gestor esportiu, ens intentem adaptar també doncs al col·lectiu no vulnerable, sinó aquest, a l'entitat esportiva que ens va ajudar, que és la Unió Esportiva Claret, i dins de la seva diada del Claret, que són 3 dies de bàsquet, vam agafar un racó. El primer any vam utilitzar-lo per fer un concurs d'habilitats i un concurs de triples i poder introduir aquest col·lectiu vulnerable en la preparació de tot el que és la diada in situ del Claret, juntant a entrenadors del Claret amb persones amb FIL, amb funcionament intel·lectual limitat, que és així com l'anomena la CIT. I després, el segon any, el que vam fer és anar un pas més enllà. Ja que realment s'estava fent un business plan i s'estava posant molt més seriós, doncs havíem de crear doncs un esdeveniment base que pogués ser un prototip per repetir amb altres clubs esportius de bàsquet, i vam fer un partit de bàsquet inclusiu. Doncs aquests alumnes de la CIT, que porten molts anys jugant a bàsquet, per cert, dins de la Federació Catalana tenen una lliga adaptada, vam fer un partit amistós barrejant gent del Claret amb gent de la CIT, i vam introduir-hi influencers, patrocinadors, col·laboradors, un filmmaker. Van venir a l'Òscar Cuesta, que és speaker del Joventut Badalona. Van venir mitjans de comunicació, voluntaris de Blanquerna. Realment, un prototip d'esdeveniment que es pot dur més enllà d'un dia. Llavors, aquesta és l'activitat.
1: Anem al que és realment important, que són les persones a les que esteu ajudant. Quins beneficis els aporta a ells a aquest esport?
0: Bé, el bàsquet té una vessant molt, bueno, col·laborativa, no? Una vessant molt de treball en equip, i al final aquest col·lectiu vulnerable en concret, que de per si es veu tan marmat a l'hora de sentir-se part d'algú, part de la societat, perquè els hi costa relacionar-se amb les persones, els hi costa trobar feina, doncs trobar que l'esport, el bàsquet, els uneix tant, i, no? I que hi ha aquests valors de col·laboració, treball en equip, solidaritat, igualtat davant de qualsevol cosa, doncs jo crec que és algú molt positiu, no? I ho intentem exprimir amb els esdeveniments d'Units pel Bàsquet.
2: I a més, Aleix, també organitzeu activitats per conscienciar i promocionar l'esport inclusiu. Com són aquestes campanyes? I a més, crec, m'explicaves ara fora d'estudi, que a un any vista teníeu prevista una activitat que pinta bé, no? Que pinta especial.
0: Sí, correcte. Doncs el fet és que quan nosaltres comparem Units pel Bàsquet amb, per exemple, la Ricky Rubio,

0: Foundation, la Pau Gasol Foundation, clar, què hi ha darrere? Molta inversió. Llavors hi ha temps, hi ha persones treballant. Això no deixa de ser un projecte que és seriós, que està constituït, però al final, vull dir, sóc jo. O sigui, aquí em teniu i jo sóc la persona que gestiono tot i la que té la voluntat de tirar-ho endavant. Potser sí que hem estat durant un any en stand-by, mai apalancats i morts, però sí en stand-by, perquè al final tot això requereix temps i ganes, i ara en tinc, i ara en tinc de ganes. I la veritat és com tinc aquesta vinculació tan directa amb les Festes de Gràcia, la Fundació de les Festes de Gràcia, el barri i entitats socials, bueno, diguem que, per fer un spoiler, que tenim preparat alguna cosa i que estem començant a parlar per fer alguna cosa guapo, ben muntat, per les Festes de Gràcia per d'aquí un any.
1: Com arriben fins a vosaltres, fins a tu, aquestes persones?
0: Doncs tot és molt a través de... Ha sigut gràcies a posar imatges, a posar vídeo i no a captar tot lo que l'essència de les activitats d'Units pel Bàsquet que hem dut a terme. Les podeu trobar a Instagram. Tenim un perfil que és Units pel Bàsquet BCN, i allà doncs tenim els vídeos, no? També estan penjats a YouTube. Llavors, tota la gent que m'ha contactat donant-me moltes propostes, perquè realment, per propostes us dic,
1: I tant. Per idees no en falten, no?
0: En tindria per fer moltíssimes. Però, bueno, també s'ha de seleccionar i saber quan, no? I és a través de xarxes socials, del contacte que tenim a l'Instagram, que podeu contactar directament amb mi per qualsevol cosa. Jo estaré encantat sempre.
1: Aleix Brusel, president de l'Associació Units pel Bàsquet, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat i enhorabona per la feina que estàs fent.
0: Gràcies als dos.

0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: A la ciutat.
2: Toca la sang.
1: Tócala otra vez.

0: Quins misteris ens porta el Robert Calvo? Avui ens porta novament una cançó misteriosa. Jo ho va fer dimarts passat. La vau encertar, però jo no sé si aquesta setmana anireu més perduts, perquè jo amb les pistes vaig perdudíssima, i això que sé quina és... A veure, recapitulem. Inicis dels 80. Té a veure amb nosaltres.
1: Inicis, vull dir, ja arribem a la meitat dels 80. Faltava un any per la meitat dels 80. És el meu any?
0: El 84.
1: El 84.
0: Té a veure amb nosaltres. Uh-huh. També té a veure amb els deserts i amb el mar. Uh-huh. Has dit dos noms?
1: Antonio Rebollo i Paloma Chamorro.
0: Vale. I has posat una pista musical?
1: Sí.
0: Que a mi m'ha desquiciat. I t'he saltat una pista. Havies de dir la pista definitiva.
1: Sí, que ve ara. Perquè si hi ha algun rezagado que encara vol seguir participant a través del 676-760908, ho pot fer encara. 676-760908. I ara sí que és la pista definitiva, per favor. La cançó...
0: Sí.
1: Passa avui.
0: 8 de setembre?
1: Avui.
0: Home, con el 7 de septiembre sí que en ve una.
1: La cançó...
0: El 20 de enero...
1: Però... Passa avui.
0: Però avui... A veure... Avui 8 de setembre?
1: No, avui.
0: Avui.
1: Avui.
0: Què passa?
1: Pensin avui en el que hem estat explicant aquí tot el programa.
0: Els nens tornen al
1: col·le. I el que vam explicar ahir. I el que hem explicat avui.
0: Els nens han tornat al col·le avui.
1: Sí. I què vam dir aquí? Que vam dir que el futur està molt compromès pel canvi climàtic.
0: Fa molta calor.
1: Fa molta calor.
0: Ai, ara
1: vols
0: sí.
1: Vols que resolem totes aquestes pistes? O escoltem primer l'audiència que ens ha enviat notes de veu?
0: Intentem escoltar primer l'audiència,
1: a veure si van ben encaminats.
0: Jo crec que avui ho has posat molt difícil. Bueno. Jo amb moltes pistes anava perdudíssima. Vinga, escoltem si l'audiència ho ha captat.
2: Hola, quins nervis que tinc. Ai. Em sembla que li he encertat a la primera.
0: A veure.
2: Si la pifio, ho sento.
0: No passa res.
2: Però aquesta cançó jo la ballava a les discoteques.
0: Ah, molt bé.
2: I tenia el disc a casa que me'l vaig comprar.
1: Ah.
2: I si no em confon, és On the Radio. Oh, oh, oh, oh, On the Radio, de Donna Summer.
0: M'encanta aquesta cançó.
2: A veure, si tinc sort, però per almenys

0: O a la Garata al matí.
1: Que bé, quina alegria, no escutem, va, dona Summer, no? Val, no sabem si és aquesta encara.
2: Espera, a veure, que tenim més.
0: Ai, Robert, et mataré. Ja no em val la dona Summer.
2: Ai.
0: Ja no em val. Em sembla que és de Radio Futura.
2: Sí?
0: La ley del mar, la ley del silencio. Anava per allí la cosa.
2: A veure
0: si a la segona l'encerto. Perdó, ley del mar i ley del desierto.
2: A veure, aquesta... Per qui anava la pista que volies donar? No.
1: Però no va desencaminat. No va desencaminat, però...
2: Espera, que encara té més a dir aquest oient.
1: Ah, sí?
2: No, aquest oient no. Un altre.
3: Hola, família.
2: Hola.
3: Ara em ve dos al cap.
2: A veure.
3: Amb lo de Mediterrani, però clar, de ser, m'ha despistat. La de Mediterrani, del nostre benvolgut estimat Serrat.
2: Sí.
3: O la de Mediterráneo de Rebeldes. Mediterráneo, donde se cana. Mediterráneo, al centro del sol. Però en aquesta se m'han acudit ara.
1: Però jo, aquesta pista definitiva que he donat és molt significativa.
2: Mediterráneo.
1: La cançó, el que explica la cançó, passa avui.
2: Jo ja he sigut més bona. Sí, ja és. Que avui els nens
1: ella
2: han tornat a l'escola... Jo tinc molta calor.
1: Vols que doni una pista més?
2: Vinga, donem una pista més, va.
1: A veure, una pista més. Diré...
2: Què direm?
1: Diré que... el punteig de guitarra de l'inici és la clau per endevinar-la.
2: Clar, però ens has posat una pista musical molt rara.
1: Ho puc dir més,
2: home, ja. Va, escoltem a veure si algú l'ha encertat, sisplau. Va.
4: Hola.
2: Hola.
4: Yo creo que es Escuela de Calor de Radio Futura, pero bueno, no sé. A lo mejor estoy equivocada. Que las pistas me han dejado un poco despistada, ¿eh?
2: Hoy ha sido...
4: Bueno, pero bueno. Va, a ver si es verdad. Fácil. Acierto. Hasta luego.
1: Adiós.
5: Sol de poniente hay tribus ocultas
1: de... Que resolvem, ho hem de resoldre ja, no? Perquè la Montse està aquí ja, que frisa.
2: Està picant la porta.
1: Vaig resumint la pista per pista?
2: Sí.
1: Perquè què volia dir?
2: Vinga.
1: Efectivament, la cançó és Escuela de Calor de Radio Futura. Radio Futura, per això té a veure nosaltres, perquè el grup és Radio Futura. Després, i molt bé ho encertava, aquest oient, l'únic que ell ha parlat d'un dels senzills del disc, La ley del desierto, La ley del mar, en el qual estava inclòs aquest Escuela de Calor.
2: I per quina va la pista?
1: Sí, sí.
2: Ah, jo pensava per calor i lo del mar em tenia les pistes.
1: No, el nom del disc es deia La ley del...
2: L'ha captat molt bé.
1: La ley del desierto, La ley del mar. Molt bé, llavors t'he dit també que tenia a veure, atenció,
2: amb
1: Antonio Rebollo i amb Paloma Chamorro.
2: A veure.
1: Antonio Rebollo per què?
2: Per portar foc i feia calor.
1: No, això no exactament. No, perquè a la portada del single, d'Escuela de Calor, és un arc... i una fletxa amb foc.
2: Mare de Déu, senyor.
1: Clar, és una
2: fletxa.
1: Sí, que sí. Que apunta cap a aquest edifici de les Suebs, de la Gran Via de Madrid.
2: Sí, ja em ve a l'alcalde.
1: I Paloma Chamorro, que feia un programa a Televisió Espanyola por entonces, va ser la directora del videoclip d'Escuela de Calor.
2: Però qui ho sap, això?
1: Bueno, una mica els dels 80 ho sabran.
2: Ja veuen que han de fer treball d'investigació.
1: I després he dit... Passa, la cançó passa avui. Això els nens estan a l'escola i fa molta calor.
2: Aquesta sí.
1: Bueno. Et dic una cosa, he escollit ja la de la setmana que ve.
2: No me la diguis, no la vull saber.
1: No te la diré.
2: Vull jugar jo.
1: Però la setmana que ve...
2: Encara és més difícil.
1: Només diré una cosa. Aquests oients que hem escoltat avui, que agraïm sempre que estiguin a l'altra banda de la ràdio perquè són fidels i sempre hi són, jo espero que la setmana que ve hi hagi una allau de missatges, que el mòbil aquest que tenim aquí
2: peti.
1: I ens en posi un de nou.
2: Consells. Per l'audiència. Pensin en l'actualitat del dia, perquè veig que el Robert va molt per aquí. La setmana que ve no?
1: La que escollir per la setmana que ve l'escollir pel tuntun.
2: Ah, vale, doncs aleshores no em facin cas. Investiguin. Vagin mirant les pistes que diu el Robert a veure si sona la flauta, perquè avui, noi, t'has lluit,
1: eh? El meu problema la setmana que ve serà fer pistes que no siguin molt evidents.
2: Ni molt difícils. Eren molt difícils, avui.
1: No, home, no.
2: Doncs jo tinc poca cultura musical. Sort que la sabia. Vinga, va, que ja ve la Montse Valls amb la seva paraula de cançó.

0: no sé qui ha tingut la meravellosa idea de fer aquesta careta.
1: És una meravella.
0: És meravella.
2: A cada qual millor, eh?
0: El meu toc està ja amb flames. Intentes continuar la cançó i ens les tallen. Així que haurem d'esperar a final de temporada.
3: Sí.
0: De moment, seguim amb la nostra secció. Montse Valls, paraula, cançó.
3: Hola, de nou.
0: Amb moltes ganes d'escoltar la teva versió actual,
3: actual
0: de les paraules que ens ha portat la setmana passada.
1: Robert.
0: Sí, home, ja t'ha posat les piles. Ja t'ha
3: vinc guerrera, fins i tot. Hi ha una primera cançó, ja veureu que vinc guerrera.
0: Sí? Home, és moltes broma, ganes. És a veure si coneixem alguna.
3: No, totes,
0: sí?
3: Crec. Sí, no, espero, almenys, no sé. Bueno, però volia comentar també de la careta.
0: És que és meravellosa.
3: És increïble, és veritat, em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de que arribi l'última secció de la temporada per portar-les totes i poder-vos portar les que, la que hi ha de la meva estimada, perquè la meva estimada està per allà al mig.
0: T'ha fet una picadeta d'ulleta, tu, sí, a mi, a més topa,
3: sí.
0: El Robert amb totes les cançons. I el Gerard, no sé si...
2: A mi, no, crec que no hi ha cap...
0: Li hem de dir.
2: A mi m'agrada tot.
0: Sí, et conformes amb tot.
2: Sí, sempre... jo m'ho escolto tot.
0: Sí.
3: Doncs això, el Robert va començar la setmana passada amb la secció i jo segueixo l'estela de les paraules que va portar ell. Així que seguint l'ordre de la setmana passada, avui la primera paraula és torre. Mm-hmm. O si us sembla, comencem.
4: Set

0: Això estàvem tots esperant, eh?
1: Això és rec, tu. En versió...
2: 100% us anava a dir. A mi em recorda Shrek 2, Asno, increïble amb aquesta cançó. I us deia que venia Guerrera perquè jo escolto aquest programa, òbviament.
1: Ho sabem. Que hem dit alguna cosa.
2: I la setmana passada Robert Calvo va fer trampes, però descaradament. Descaradament.
1: T'ha robat unes quantes, eh?
2: Denúncia. Mira, vull posar aquí. Una denúncia pública. Perquè va portar Bisbal del 2006. Sí, sí, sí, és que és la passada frenada.
1: Totalment, totalment.
0: La cançó del Bisbal de què parla?
2: No em va servir gens l'excusa.
1: L'explicació...
0: Parla d'un fet bíblic.
2: Gens. No, però perquè aquesta regla de 3 és una cançó que et parli del cotxe futuro, doncs pues no la podràs portar perquè el futuro soy yo.
1: I punto.
0: Jo com que no menteixo ningú, i soc honest, crec que soc honest, em vaig colar jo mateix la setmana passada pensant que David Bisbal era previ l'any 2000, no sé per què vaig pensar-ho.
1: Ell va pensar que podia portar qualsevol cançó.
2: Sí, sí, sí. Sí. 1950 es passava, que Operació Triunfo...
0: Ho vaig portar...
1: Amb blanc i negre.
0: No, digui la veritat, ho vaig portar per tocar-li a la viu a la Míriam, que no li agrada gens la David Bisbal. Ja està.
2: Ho ha confessat.
1: L'objectiu és tocar-ho amb els nassos, com sempre.
2: Doncs he de dir, jo ara aquí m'he pres la meva pròpia llicència, però tampoc per tant, no us penseu, perquè aquesta cançó és del 1999.
3: Ah, mira.
1: Molt bé, molt bé.
0: No són de Larguero.
3: No són de l'estómac, no.
2: Doncs és Living la vida loca, Ricky Martin, ja la coneixíem tots, a sobre amb aquesta referència que hem fet a Shrek 2. És una cançó que va canviar la història del pop llatí, i és que després del fenomen mundial que va suposar la seva actuació als Grammys llatins del 1999, Ricky Martin es va convertir en una estrella internacional, i Living la vida loca, sobretot, jo us he portat la versió en castellà perquè m'anava molt bé que deia la paraula torre, però sobretot la seva versió més Spanglish va acabar de disparar el fenomen conegut com a Latin Explosion.
0: Saps que vaig descobrir una cosa aquest estiu amb la secció de l'Alicia Escribano? Em va explicar que de Borrem otra vez, és a dir, quan Lalo Rivera... Lalo Rivera?
1: Però de què estàs parlant?
0: Escolta'm una cosa. Quan el cantant de Borrem otra vez grava aquella cançó i és un pelotazo, és quan, donant-se els Grammys cada any, van dir, home, hem de fer un Grammy latino, perquè aquesta cançó mereix una categoria a part. I des de llavors ja els Grammy latino.
1: Molt bé. Doncs aprenem més coses amb tu.
2: Doncs aquest tema, Living la vida loca, va ser número 1 als Estats Units durant 5 setmanes consecutives i va vendre milions de còpies arreu del món. Un fet històric, que una cançó per un artista llatí fos número 1 durant setmanes seguides als Estats Units.
1: Doncs has començat amb força.
2: He començat amb força. Ara baixem una miqueta el ritme, però...

0: Sí,
1: quina peli,
2: quina peli és?
1: Sí, jo estava pensant, dic, sí. no em ve la peli.
2: Segur que és meravellosa.
3: És que ara no em surt ni el nom de l'actor. Un moment. El Lobet, no. Com es diu el Lobet? No?
1: Ah, Hugh Jackman.
3: És el protagonista.
2: Ah, d'aquesta del circ, no?
3: Sí, The Greatest Showman. The Greatest Showman, aquesta és Never Enough, interpretada per Lauren Allred, publicada el 2017, això, dins de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula, que si no l'heu vist, si us plau...
1: Jo no l'he vist.
2: Gerard, hem de, no, de fer una quedada per veure...
1: Sí.
3: Fins i tot, jo entenc que a vegades pot fer mandra perquè és un musical i entenc que a molta gent no li agraden els musicals, però de veritat, els meus amics i els meus familiars que no els agraden els musicals han vist aquesta pel·lícula i han dit, no, és molt bona. És com Moulin Rouge, que és una excepció de musicals de bons. Doncs, The Greatest Showman
4: tampoc
3: l'he vist.
4: Hi ha aquesta gent que diu...
1: Moulin Rouge, no l'has vist?
4: Tampoc.
2: Mira, a mi els musicals m'agraden, però em fan molta mandra i trigo molt de temps a veure un musical i després m'encanten. Em va passar amb Mamma Mia.
3: Yeah.
2: Oh, quina mandra. Però, això, i
1: a mi també em fan mandrota.
4: Torna d'aquí a dues setmanes a Barcelona,
2: sí,
4: amb una amiga de la Montse.
3: Una amiga meva, sí, ho parlarem, ho parlarem.
2: Sí.
3: Doncs d'aquesta cançó, la curiositat és que a la pel·lícula veiem l'actriu, la Rebecca Ferguson, interpretant la cançó, però la veu que sentim no és la d'ella, sinó que és la de Lauren Allred, que us he comentat abans. I és que durant anys molta gent no sabia qui hi havia darrere aquesta interpretació espectacular, i va ser tan impactant que es va acabar convertint en una estrella de dret propi sense haver ensenyat la seva cara, per dir manera, a la pel·lícula. I anys més tard el que va fer ella va ser presentar-se al Britain's Got Talent, que és tu sí que tienes...
1: Tu sí que vales, això.
4: Però ja has dit Got Talent a tot el món, ara.
3: I revelant que ella era la veu original d'aquest tema. Llavors, clar, va sorprendre molt al públic
2: i
3: al jurat. Crec que no.
2: Ni passe d'or, ni aquestes coses, no?
3: No.
2: Molt bé,
3: també, com és un concurs de talents, potser guanya un que fa circ,
2: clar, coses així.
3: O fa màgia, o el que sigui.
2: I tant. Molt bé.
3: Vinga, va, doncs, si us sembla...
4: Tu, que fas màgia.
2: Cada dia a les 7:20.
4: No, ara està fent màgia.
2: Ah, bueno, també.
3: També, sempre, com tots vosaltres. Doncs anem amb l'última cançó, si us sembla, amb la paraula torra, amb la meva estimada. Oh!

0: Potser és la que més conec de la teva amiga.
1: És que ha sonat a la ràdio últimament.
2: No. És tan productiva aquesta persona, té tantes cançons,
0: massa,
2: que en té una perquè la Montse posi a cada setmana de que li toca.
3: Que no has esperat ni una secció, eh? A primera, pam.
1: No, clar, perquè
0: ha trigat molt a sortir.
1: He d'estrenar-me amb Taylor, ara donarem unes setmanes de marge.
0: Fins
2: a gràcies a l'oient que va dir Torre, que era de Torredembarra.
0: Sí, ja sabeu que si voleu proposar-nos paraules, 676-760908, i ens poseu la paraula. Això és per paraula de cançó de la Montse i el Robert. I ja està, i ells s'ho curren.
1: Busquin paraules.
0: Sí, que ens han proposat una per la propera secció.
1: Sí, bueno, jo anava a dir busquin paraules.
3: Que complicadeta, sí.
1: Que continguin, que estiguin dins de les lletres i de les cançons de la Taylor Swift, així jo puc portar sempre que vulgui a la Taylor. Moltes gràcies des d'aquí. Doncs això, aquesta és The Fate of Ophelia, la Taylor Swift, publicada el 2025. És una cançó que està inspirada en el personatge de l'Ophelia, de Hamlet, de William Shakespeare. I segons la informació que es va publicar amb el llançament del tema, Swift va voler com reinterpretar aquest destí tràgic del personatge de l'Ophelia des d'una perspectiva com molt més optimista, perquè la cançó el que diu és "Tu m'has salvat del destí de l'Ophelia". Mm-hmm. Recordem que l'Ophelia mor ofegada.
0: Sí.
1: Bueno, suïcidat. Heu tingut molts segles per llegir Hamlet. Crec que això, que mor ofegada, sí, perquè es tira ella al riu, sí, i és por mal de amores, de traïció, de tot.
0: La típica imatge, ella envoltada, sí, de flors. I...
1: exacte. Doncs el senzill es va convertir en un dels grans fenòmens del 2025, arribant al número 1 en diversos països i acumulant rècords de reproduccions a plataformes durant la seva primera setmana. Ha sigut, jo crec, que dels èxits més heavies de la Taylor Swift, amb un primer single, perquè aquesta cançó la va treure... us anava a dir abans, o jo crec que justament quan va llançar el disc va sortir. No estic convençuda encara.
0: No t'ho sabria dir.
1: Jo tampoc, i mira que...

0: que sóc fan, eh? Però va ser d'aquests temes que ho va explotar de seguida i jo contenta, la veritat.
1: Doncs molt bé. Si tu estàs contenta, nosaltres estem contents. Montse Valls, vinga, següent paraula.
0: Vinga, va, canviem de paraula. Ara ens toca estiu.
1: Mama,
0: estem a punt de sortir de l'estiu.
1: Ja no ens en recordem però, de les vacances d'estiu.
0: Però amb aquesta calor ens en recordem bé.
1: Sí, encara fins al novembre no sortirem.
0: Estiu, exacte. Doncs si pensem així, en català, en l'estiu, a mi la primera cançó que em ve al cap és aquesta.

0: Això és el que pensava jo dilluns passat, abans de tornar-me a reincorporar aquí a la feina, que no s'acabi l'estiu, si us plau. Doncs és que no s'acabi de Figaflauas. Si hi ha una cançó que ha acompanyat a milers de catalans durant els últims estius, és aquesta, amb un videoclip a sobre que acumula milions de visualitzacions i va ajudar també a donar a conèixer encara més el duet abans de l'explosió definitiva que van viure amb els seus treballs posteriors i amb la publicació del disc de La Calçotada.
1: Volia dir que l'estiu és una manera de viure, una manera de ser. Vull dir, pot ser estiu tot l'any per una persona, no?
0: Sí, però no és el mateix estan treballant que no estan fent el que t'ha de gana.
2: Si no tens molta pasta i has de treballar i has d'anar amb bufanda i tal, ja costa més imaginar-se que és estiu.
1: L'estiu està dins de les persones.
2: És com l'edat, no?
1: Sí, hi ha gent que és hivern tota l'estona.
3: Home, i quan arriba el Nadal...
2: Jo per mi...
1: Tu ets primavera.
2: No, jo sóc hivern. Tinc unes ganes d'hivern.
3: I quan arriba el Nadal pensant l'estiu és una mica complicat.
2: Clar. Home, per tu a l'estiu... No la posis.
1: Ahir ja l'Olga ja va pronunciar la paraula sense que jo...
2: Ja parlaré amb l'Olga.
1: I ara el Gerard... Bueno.
0: Jo, si us sembla, passem a la segona cançó.
2: Sí, vinga, va.

0: Estaven tenint tan poc que pensava que estaven cantant en català.
1: Jo t'ho juro.
0: Què he pensat? Quina cançó és aquesta? De Tallets o què és això? Filaflaures una altra vegada?
2: La interpretació. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas. Diablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano...
0: No te pongas rebequita. L'has d'escoltar 20 vegades per entendre això. No em digueu que el jovent... Que els joves ho enteneu a la primera, això.
2: És un temón que et fa ballar. És increïble. És Bad Bunny amb Neverita.
3: Neverita, hi ha un cantant que és Neverita.
2: No, és la cançó, es diu Neverita.
4: Amb Neverita.
3: I hi ha el Parrita, no? Parrita, Manzanita i ara el Neverita.
4: Tócate algo Neverita, eh?
2: Bad Bunny sol amb aquest tema que es diu Neverita.
3: Ah, val, val.
2: Una cançó publicada l'any 2022 dins l'àlbum Un verano sin ti.
0: En Nova York.
2: I el que fa molta gràcia és que el videoclip és un homenatge a Suavemente, una de les cançons més conegudes.
0: Un verano en Nova York, no?
2: Ah, doncs no.
4: Ostres,
0: mare mia. Aquesta que la començo a entendre ara.
2: Em va venir aquesta. És que a mi, Neverita, us diria que és el meu top 1 o top 2 de Bad Bunny, eh? És de les meves prefes de Bad Bunny. Sí, sí, m'encanta. Bueno, és que el disc d'Un verano sin ti m'encanta.
0: És fantàstic. Bucle.
2: Doncs aquest disc va ser un fenomen global i va convertir Bad Bunny en l'artista més escoltat del món a Spotify per tercer any consecutiu. Així que...
0: No, no, Déu-n'hi-do, fenomen.
2: Va ser important. Bueno, és que també és el disc on hi ha Ojitos Lindos...
0: M'encanta aquesta.
2: Me fui de vacaciones.
0: Ah, també. Mira, també la podies haver posat.
4: És que totes.
0: Esos ojitos lindos, algo així.
2: Sí. Y solo mírame. És que us la sabeu segur.
3: De mirar medidas, mírame.
2: No, vinga, anem amb l'última d'estiu. Míriam, aquesta sí me la cantes.
0: Vinga, va.

0: ja,
1: ja
0: no
1: ja
0: queda.
1: Està, ja està.
2: Bueno, això que en quedem? Estem a... Que
1: no,
2: falta...
1: no, que l'estiu climàtic ja ha acabat.
2: Però l'astronòmic és el dia 23 que se'n va.
1: Ah, quan li convé, vaja. Diu una cosa sí, sí.
2: I... Jo dic la realitat.
1: Sí, sí.
3: Doncs aquesta és Dies de Verano, Amaral, any 2005, un clàssic absolut del pop espanyol del segle XXI. Eva Amaral ha explicat que la lletra va néixer a partir de records personals i de la idea de conservar moments feliços que ja han passat, com ens passa moltes vegades a l'estiu.
1: Sort tenim d'aquests records, per superar l'hivern, perquè si no... Ui, el Robert ja està plorant. Què li passa al Robert?
2: Em recorda l'Edith Tirado.
1: Mare de Déu. A veure, Robert Calvo, hem d'anar a superar...

0: acabant ja l'època David Tirado. No, David no tornarà.
1: Bueno, jo tornarà, però el tinc al meu cor i al meu record.
0: Bueno, doncs el truques ara i...
2: Fas una... va, em va molt bé amb la paraula que ve
0: sí?
2: ara, perquè
0: vinga.
2: És finals.
0: Hombre,
2: marcar final d'etapes,
0: final.
2: Que són importants marcar finals també, sí. I nous principis. Sempre és important. I la primera cançó que porto, Gerard,
3: aviam.
2: Aquesta va per tu.
4: Para empezar, oh. Diré que es el final.
0: M'encanta la gran Gerard.
2: No
4: és un final.
2: He fallat.
4: Tan solo és un final.
2: Tu sempre has reconegut aquest grup quan l'he portat.
4: Que ja no hi vuelta atrás.
3: Ai, ai, ai, doncs ara estic quedant fatal.
4: Solo
2: ara no.
3: Després, després.
2: Ara no.
3: Escolta bé.
2: No se't sona la veu?
3: Sí, em vol sonar, però... Ostres, ara estic
0: totalment perduda, eh? Fins i tot el Robert i jo la coneixem.
3: Sí, sí, he vist que us heu arrencat a cantar i dic, però on...
2: Burr.

0: havia escoltat mai.
1: En sèrio?
0: No. I a mi per què? Si no el...
2: Perquè és M-Clan.
0: M-Clan. T'ho anava a dir ara M-Clan.
2: M-Clan, però sempre m'has reconegut M-Clan. Doncs és...
0: Sí, però ara
1: pensava
0: no...
1: que era una de les més conegudes. De...
0: Carlos Tarque, doncs sí, sí. Jo és que després de Carolina...
3: Ai, Carlos Tarque,
0: El teu amic, Robert.
3: Un amic de tota la vida meu.
2: Doncs aquesta és Miedo, és de l'any 2004, és una de les balades més estimades del grup murcià i la seva popularitat va anar creixent amb els anys fins a convertir-la en una de les cançons imprescindibles del repertori de Carlos Tarque. També es va fer molt coneguda entre el jovent d'ara per la final d'Operación Triunfo 2017 amb la Amaya Romero, Amaya d'Espanya, que va cantar aquesta
3: Amaya
2: cançó.
3: Espanya.
2: Va cantar aquesta cançó per la seva final.
1: Doncs vinga, ja tenim la primera...
2: Ara m'encanta la que us porto.
1: Vinga, sí? Si t'agraden totes.
2: Bueno, sí, però és que és molt jo, vull dir. No crec que a vosaltres
1: Taylor
2: us agradi. No, és l'altra noia que també m'agrada molt.
4: No lo pienses más, no mientas que...
0: Aitanita. La Taylor espanyola, no?
2: Sí.
1: Vas anar al concert?
2: Ahir.

0: agafada amb pinces, Montse Valls. No sabia la paraula estrella,
1: La volia posar, sigui com sigui.
2: Sí, és que a sobre, clar, vinc de ressaca emocional pel concert d'ahir de l'Aitana, llavors la volia portar sí o sí. Concerts molt bonics i molt guais que està fent a Barcelona. S'està convertint en una diva total, o sigui...
3: Quants dies ha fet? Quatre
2: seguits? Ha fet quatre. Bueno, va fer divendres, dissabte, dilluns, dimarts.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Això, aquesta cançó és Duele un montón despedirme de ti, és d'Aitana i Jay Wheeler. És una cançó pública del 2025 i forma part del quart àlbum de la catalana titulat Cuarto Azul, que ara la gira que està fent és per aquest àlbum, Cuarto Azul. Mm-hmm. És una col·laboració que va sorprendre els seguidors dels dos artistes perquè combina el pop melòdic d'Aitana i l'estil més urbà i romàntic de Jay Wheeler, i la veritat és que la gent al principi no els ajuntava, però després de fer aquest tema... Jo he de dir, dels meus preferits d'aquest disc de l'Aitana. Així que, amb l'Aitana arribem a l'última cançó.
0: Vinga, que
2: teniu ganes?
0: Arribem al final del programa ja.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara quan us esteu despertant, quan està fent aquest primer que sona de cada 5 minuts la ràdio, per intentar doncs, que us desperteu, perquè sí, ja han tocat les 5, ja estem iniciant, pròpiament dit, el dimecres 9 de setembre de 2026. Així que, David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: I és que un dia més estem ja, i quan ja... Aquesta segona setmana, no? La primera setmana tothom té com allò de dir la rentré, què tal... És una mica com hasta cuándo se puede desear feliz año nuevo, Saps que hi ha aquell, aquell debat? Doncs hi ha una mica el debat de dir, bueno, com ha anat l'estiu? No? Seria una mica similar, de dir fins a quin dia es pot dir què tal l'estiu? No? A partir de cert dia, em perdó, però ja et toca els nassos.
1: Perquè, sí, perquè ja no me'n recordo.
0: Ja no me'n recordo. Ja necessito un altre cop vacances. Per tant, en tot cas, pregunten quan et falta ja per anar-te'n de vacances? On t'aniràs de vacances? Més que preguntar on has anat de vacances, no? Bé, és un tema interessant, però bueno, com sempre tot depèn d'això, de com t'ho miris, i de com tinguis l'humor aquell dia. A veure, què podem dir dels 9 de setembre, David?
1: Doncs el 9 de setembre és el Dia Internacional per la Protecció de l'Educació dels Atacs. També és el Dia Mundial del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fatal. Hem de dir que és el Dia Mundial de l'Agricultura. També tenim que és el Dia Mundial del Vehicle Elèctric. Vehicle elèctric que ja 100 anys n'hi havia,
0: sí, senyor,
1: ja ho vam comentar ahir.
0: Sí, senyor. Ho vaig comentar perquè és que és així. És que és una bogeria, O sigui... 100 anys, o sigui, 100 anys ja es plantejaven el que ara, no?, ens sembla futurístic.
1: Sí.
0: És molt fort, això.
1: Sí, sí. Avui també és el Dia Mundial dels Testers de Software.
0: Ah.
1: Tenim, avui tindrem molt content en Miquel Iceta, perquè és el Dia Internacional dels Sudokus, i crec que a ell li agradava molt els Sudokus.
0: I ballar.
1: Sí. I ballar, també. Sí. I també tenim que és el Dia Internacional de la Bellesa.
0: Mm-hmm. Bellesa amb B alta. Amb B alta,
1: Sí, allò que està a l'interior.
0: Sí, exactament, està molt bé. Doncs, escolta, cadascú, no?
1: A vegades avui diuen... és el dia d'allò de cantar la cançó aquella de la Bella i la Bèstia, no?
0: Sí. La bellesa està en l'interior, sí, home, i tant. Sí, perquè... A veure, és un conte també que han vellit malament, perquè és allò de que abús de poder, bueno, una sèrie de coses, no? Síndrome d'Estocolm, bueno, té molts temes, però si l'agafes

0: per la part bonica, segueix sent una història bonica. Jo és que sóc molt, molt romàntic en aquests aspectes. Tenim alguns dies més així curiosos?
1: Mira, avui hem de parlar de dies nacionals que tenen els Estats Units, que avui en tenen alguns de curiosos. Mira, avui és el Dia Nacional dels Ossets de Peluix.
0: Ai, que bé.
1: O dels Teddy Bears.
0: Teddy Bears.
1: Típic, sí. Avui també tenim, atenció, que és el dia dels meravellosos bitxos raros.
0: Ostres!
1: Sí, un dia dedicat a acceptar, doncs, la singularitat i les peculiaritats de cadascun.
0: Seguim parlant d'animals, no de persones, perquè sí, hi ha persones que són bitxos raros, saps? Que hi ha... Que diu, és que és un bitxo raro. Bueno, sí.
1: Sí, és el avui seu també, dia. Atenció, perquè tenim un altre dia, que és el dia de... quan els porcs volin.
0: M'encanta.
1: Sí. I tenim dos...
0: També seria un bitxo raro, un porc que vola, però bueno...
1: També, exacte, sí, sí, bueno, està aquí tot tenim, relacionat.
0: Aquí tenim porcina, de que no acabem de fer net, amb el tema de Quico i Xarol, en fi, déu-n'hi-do.
1: No, la veritat és que continuen sortint casos. Tenim dos festivitats gastronòmiques. D'una banda, avui és el dia del... Ja sabeu que els americans adopten tot allò que no és seu.
0: Correcte.
1: En qüestió de gastronomia. Doncs avui dediquen el dia a un plat clàssic francès, que és el steak au poivre, que és un bistec cobert amb pebre molta gruixuda i cuinat amb una salsa de crema i conyac o brandy.
0: Val.
1: I d'altra banda també tenen que és el dia del nacional del Wiener Schnitzel, que és bàsicament un dels plats més coneguts de la cuina austríaca. Bueno, bàsicament és com una mena de carn empanada. És normalment de vedella, una cosa així fineta de carn empanada i fregida fins a estar ben daurada.
0: Que bo, quina gana, tu. Déu-n'hi-do. I acabem sempre amb el menjar, que m'agrada molt. Avui no és postre, però sí que és un plat d'aquest que ve de gust. El Santoral, a qui hem de felicitar el dia avui?
1: Doncs mira, avui felicitem... avui és el dia de la Mare de Déu de la Salut. També tenim que és Sant Pedro Claver, Sant Jacinto de Sabina, Sant Ciarano de Clon Magnois i Sant Gorgonio de Roma.
0: Gorgonio és preciós, home.
1: Sí.
0: Gorgonio és un nom preciós. Que... Gorgonio de Roma.
1: He plantat un gorgonio en mi jardín.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Ha de donar unes flors boniques al gorgonio. I no sé si hi ha gorgonia, també. Però gorgonio i gorgonia farien gorgonitos, que seria una cosa bonica de veure. Doncs bé, això en quant a dies internacionals, en quant al Santoral, però ja sabeu que el que ens agrada és viatjar en el temps i saber què passava un 9 de setembre, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa 100 anys, a veure.
1: Mira, avui us parlo del que... Ja hem tornat a l'actualitat, Ja hem tornat, després del repàs que hem estat fent aquests dies del mes d'agost i principis de dies de setembre, doncs ja torno a l'actualitat i em col·loco en el 9 de setembre que La Vanguardia publicava Consejos útiles para las amas de casa. Anem a veure què ens recomanaven. Era el TikTok de l'època.
0: Sí, entenent que hi havia molta ama de casa en aquell moment, no?
1: També. En evitación de que la seda blanca se ponga amarilla, debe ser lavada con agua tibia y jabón blanco. Se agregará una cucharada de vinagre al último enjuague con agua tibia también. La mejor manera de freír huevos es dejar que la grasa se caliente hasta despedir humo. Rómpanse enseguida los huevos dejándolos caer en la sartén. Cúbrase esta con una tapa. Así los huevos no se pegarán unos a otros ni tendrán apariencia sangrienta. Bueno, jo mai no he vist apariencia sangrienta en uns ous.
0: Mai, ni que se peguen, eh? Jo tinc els ous molt pacífics, així en general. Sí. Després això ens ho tallen i fan coses de què, saps? Promocions del programa, un programa on els ous no es barallen. Bueno, doncs ja sabeu com es fa perquè no... fer bé. Bueno, fa 100 anys feien els ous així.
1: Sí, mira, cadascú que els faci com vulgui.
0: Sí, sí, que es faci els ous com vulgui, sí.
1: No debe tirarse el agua en la que se ha cocido arroz. Puede usarse para dar apresto a encajes finos. No se m'hagués acudit mai.
0: No és allò que tenia en ment.
1: No. Si se quieren conservar frescas las flores cortadas y colocadas en floreros, agréguese al agua un poco de aspirina o un trozo de carbón. Mira, això encara

Si us dic que als anys 60 algú va intentar posar radioactivitat a les rodes del cotxe, segurament pensareu que m'ho estic inventant, o que parlo d'algun gadget de pel·lícula de sèrie B, amb extraterrestres, dones amb pentinats impossibles... Doncs no, aquesta història existeix. És real, té nom, cognoms i una empresa darrere que encara avui fa pneumàtics. I sí, la paraula radioactiu hi té un paper... Encara que com sol passar amb les bones llegendes, no exactament el que tothom pensa. Però anem a poc, perquè la cosa té molta més substància del que sembla a primer cop d'ull.

Som als Estats Units, finals dels anys 50, plena efervescència de la postguerra. El país viu instal·lat en una mena d'eufòria tecnològica permanent. Hi ha coets que apunten a la lluna, frigorífics que es venen com a meravelles del futur i cotxes que cada any es fan més llargs, més brillants i més plens de crom del que cap necessitat pràctica podria justificar. És l'època de les aletes exagerades, dels colors pastís impossibles, de l'automòbil entès no com un simple mitjà de transport, sinó com una declaració d'intencions sobre com seria el futur. Aquells anys, els americans no compraven un cotxe. Compraven un tros de ciència-ficció amb rodes. I com més extravagant fos, millor. És l'època en què si una cosa es podia fer més espectacular, es feia més espectacular. I ja es discutia després si servia per alguna cosa. En aquest context, un fabricant de pneumàtics d'Ohio, Goodyear, es va plantejar una pregunta que avui ens sembla deliciosament absurda. Per què les rodes dels cotxes han de ser sempre avorridament negres? La resposta la van trobar dos treballadors de l'empresa, el químic William Larson i el seu company Anthony Finelli. Van desenvolupar un material nou, una mena de cautxú sintètic basat en poliuretà, que van batejar amb el nom de Neothan. I aquí ve la primera sorpresa tècnica. Aquest material no s'assemblava gens al cautxú tradicional. Mentre un pneumàtic normal es construeix amb diverses capes de teixit, cables d'acer i goma comprimida en un procés llarg i complicat, el Neothan es podia simplement abocar líquid dins d'un motlle en forma de roda i coure'l al forn a una temperatura relativament baixa, uns 120 graus centígrads, sense cambra d'aire, sense cables i, sobretot, amb una propietat que el feia únic. Era translúcid.

Imaginem-nos l'escena al laboratori. Algú devia abocar aquest plàstic flexible dintre del motlle, el va treure, i va trobar-se a les mans una cosa que no era ben bé un pneumàtic, sinó gairebé una peça de vidre en forma de roda. I aquí va saltar la guspira, en sentit literal. Si la llum hi pot passar a través, per què no posar-hi llums dintre? Dit i fet, Goodyear va instal·lar 18 petites bombetes elèctriques al voltant de la llanta, dins del propi pneumàtic, alimentades des del centre de la roda. El resultat de nit era una mena de halo lluminós que envoltava tot el vehicle. I no es van quedar amb la idea guardada al calaix, la van treure al carrer literalment. Van muntar un joc de pneumàtics vermells lluminosos en un Dodge Polara i el van passejar per Miami una nit. Van fer el mateix amb un Chrysler Silver 300 pels carrers de Manhattan, passant per Times Square i per davant de la seu de les Nacions Unides. Podeu imaginar la cara dels vianants nocturns de Nova York l'any 61 veient passar un cotxe amb les rodes enceses com si fossin un ovni volador amb quatre potes? I aquí Goodyear, fidels a l'esperit de l'època, no es va limitar a presentar un invent. El van vendre com una revolució de la moda. Eren en un comunicat de premsa, de fet, del 1961, l'empresa s'imaginava un futur on els pneumàtics es triarien per conjuntar amb la roba, fins i tot amb els ulls de la conductora o del conductor. El cap de desenvolupament de Goodyear, un tal John Hertz, va arribar a dir que algun dia

dia una dona podria dir al seu marit: Charlie, surt i canvia les rodes, que aquesta nit porto el vestit blau. Sí, tal com ho imagineu. Canviar les quatre rodes del cotxe per fer joc amb un vestit. Si això no és optimisme tecnològic en estat pur, que algú em digui què és.

Però aquí arriba el primer problema seriós i és literalment de pes. Cadascun d'aquests pneumàtics pesava al voltant de 68 quilos. 68 quilos cada roda. Això vol dir que la fantasia de canviar les rodes per la nit de gala s'esfondrava just en el moment en què algú intentava aixecar-ne una sense ajuda d'una grua. I els problemes no acabaven aquí ni de lluny. El Neozan, precisament perquè es coïa a baixa temperatura, tenia un punt de fusió també baix. I què passa quan frenes fort amb un cotxe? Doncs que els pneumàtics s'escalfen molt. Resultat, amb frenades brusques, aquell material es començava literalment a desfer. A sobre, el compost no agafava prou bé l'asfalt en mullat, així que conduir en pluja es convertia en una experiència que ningú no volia ni imaginar. I per acabar-ho d'arrodonir, l'efecte lluminós, que era tota la gràcia del producte, només funcionava si els pneumàtics estaven nets. N'hi havia prou amb unes quantes carreteres de sorra o una mica de brutícia normal de circular perquè aquella llum màgica quedés tapada sota una capa de pols i el cotxe tornés a ser un cotxe normal i corrent, però uns quants quilos més pesant. Hi havia fins i tot un problema de seguretat ben curiós. Goodyear defensava que aquests pneumàtics farien la conducció més segura de nit i amb boira, perquè es veurien millor. Però la realitat va ser justament la contrària. La gent que conduïa pel costat es quedava tan flipada veient unes rodes que brillaven com llumins de discoteca que giraven el cap per mirar-les, o encara pitjor, trepitjaven el fre de cop perquè no sabien ben bé què estaven veient. És a dir, l'invent pensat per fer la carretera més segura va acabar generant exactament l'efecte contrari. You're just...

I després hi havia un altre afegit, el cost. Producció cara, materials cars i un mercat que, per molt fascinant que pogués semblar, no estava disposat a pagar el que calia per tenir unes rodes de discoteca. Després de 10 anys d'esforços, Goodyear va tirar la tovallola. Ara bé, hi ha un detall que val la pena explicar, perquè és la prova que aquesta història, encara que no va arribar mai a vendre's en sèrie, va deixar petjada. Un creador de cotxes personalitzats, un tal Jim Street Conkins, va aconseguir un dels pocs jocs de pneumàtics que es van fabricar. Els va instal·lar en un cotxe anomenat Golden Sahara 2, dissenyat pel mític George Barris, el mateix que anys després crearia el Batmòbil de la sèrie de televisió dels anys 60. El Golden Sahara 2 era un vehicle, bé, disbauxat fins al límit gairebé còmic, pintat en or i barrejat amb escates de peix triturades per donar-li una brillantor irreal, decorat amb peces xapades en or, amb televisor a dins, telèfon, que no funcionava però que quedava molt bé, un petit bar incorporat al darrere i un sistema d'arrencada per control remot. Tenia fins i tot un giny anomenat Anitrol Stick, que permetia conduir amb una sola mà, controlant alhora la direcció i el fre, una mena de premonició dels sistemes assistits que avui donem per fets. Skonzix va invertir-hi sobre $75,000 de l'època, que avui equivaldrien a uns $750,000. I aquells pneumàtics lluminosos, que ell anomenava senzillament vidre, eren la cirereta final d'aquell pastís excessiu. El cotxe es va convertir en una atracció de fires i programes de televisió de l'època. Va arribar a sortir fins i tot en un programa de televisió nord-americà l'any 62, on el mateix Skonzix el va descriure com un laboratori amb rodes. I quan, després de la mort del seu propietari, es va vendre en una subhasta, sense ni tan sols estar restaurat, per gairebé $400,000. I posteriorment es va restaurar, Goodyear mateix va col·laborar fabricant un nou joc de rodes de Neozan per a l'ocasió, encara que aquesta vegada sòlides, sense aire dins, perquè el cotxe només es pogués conduir a velocitat reduïda.

la sorpresa final, la que dona sentit a tot el que hem dit al començament. Si busqueu aquesta història per internet, és molt probable que us trobeu amb gent que parla de pneumàtics radioactius o de pneumàtics que brillaven gràcies al radi. Aquell element que efectivament es va utilitzar en altres productes de l'època, com les agulles dels rellotges que lluïen de nit. És una confusió que circula molt, i té tot el sentit del món. Al cap i a la fi, quan pensem en objectes que brillen a la foscor als anys 50 i 60, el cervell salta directament al radi, perquè això sí que va passar amb altres invents d'aquella dècada. Però en el cas concret d'aquests pneumàtics de Goodyear, no hi havia ni un sol àtom radioactiu. Tota la llum sortia, ben senzillament, de 18 bombetes elèctriques amagades dins d'un plàstic translúcid. Cap radiació, cap perill nuclear a la carretera. Només enginyeria, ambició i una bona dosi d'aquell optimisme dels anys 60 que creia que amb prou ganes fins i tot les rodes de cotxes podien convertir en un vestit de gala.

No em direu que no us venen molts records amb aquesta cançó, i és que va, fer una mica de repàs de quines eren les cançons més escoltades, més venudes, una setmana com aquesta, principis de setembre, de l'any 2000. Aquí a Espanya, José el Francés, acompanyat de Vicente Amigo i Niña Pastori, ens regalaven aquest Ya no quiero tu querer, una cançó que, de veritat, que s'ha quedat en la història de tots, preciosa.

I és que, si parlem d'Europa, la cançó que ho estava petant a principis de setembre de l'any 2000 era en Robbie Williams amb el seu Rock DJ.

Segur que us porta també molts records, i és que aquelles primeres setmanes de setembre de l'any 2000, el que es ballava i, vamos, sonava constantment era aquest Lady de Mojo, no Leire, com alguns cops diuen en alguns llocs, de, com si fos una noia del País Basc. No, no, Lady, eh? Aquesta Lady Hermitonein, que cantaven, ballaven i ens feien moure els Mojo.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Parlem de Tadeu Jones i la llàntia meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
2: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
0: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Totes les setmanes a Nits de Ràdio ens agrada poder fer una mica d'allò de posar-nos en el divan, mira, posar-nos davant del mirall, posar-nos davant de nosaltres mateixos i buscar mètodes, formes de poder anar optimitzant tot allò que fem i una mica, aquí sempre diem allò de passar per l'ETV i això ho fem a través del coaching amb el Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, és un plaer, tenia ganes de fer el programa amb tu, col·laborar amb tu i amb tots els oients. Bueno, avui podem parlar del racó de la reflexió.
0: Val.
1: És molt important, sí, aquest divan que tu deies, a vegades hem de buscar aquest espai que és important, no solament un espai físic, sinó un espai emocional, per poder reflexionar sobre moltes coses en el dia a dia. Perquè és que a vegades anem prenent decisions de manera molt accelerada. Saps?
0: Sí, a vegades potser, tant pot ser que hi hagi un

0: procés o un temps
1: sí.
0: o un d'allò en què no vulguis prendre cap decisió, com al contrari,
1: sí.
0: no? Com que de cop i volta sembla que vas decidint, no? I tot necessita el seu moment i la seva focalització, no? És a dir, prendre les decisions sense adormir-se, però tampoc sense precipitar-se.
1: Sí, en cap, sí, en cap passa una mica una definició una mica bèl·lica. Són decisions metralleta, que jo dic.
0: Totalment, totalment, sí. Sí,
1: estàs
0: sí.
1: contínuament una rata, l'altra, una rata. Clar, a veure, hi ha decisions que esperen per anar ràpid, però sempre reflexionant, mai de manera impulsiva, correcte o no?
0: Amb decisió, o sigui, no, diguem,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: aquesta decisió ve argumentada per reflexions i per treball previ, no, com si diguéssim.
1: Sí, sí, sí, perquè té que ser reflexió objectiva, no subjectiva, no?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: és un treball previ, no? Perquè al final de tot és un camí en el qual tens que prendre, tens que fer una escala de valors, tens que observar, tens que prendre opcions i sobretot agafar la més coherent i la que beneficia a totes les parts, no? Perquè al final de tot, a la vida tots estem implicats. És que la societat som un equip,
0: Sí,
1: David,
0: sí,
1: som
0: sí.
1: un equip. Tot el que puguem fer uns també pot estar, en un moment també pot afectar la comunitat, el grup de treball, a l'estat, a tot. O sigui, qualsevol decisió, i tenim que reflexionar-la prèviament, sempre.
0: Sí, perquè al final podem pensar que, bueno, que són actes yeah. o decisions, diguem-ne, unitàries i tal, però és sí. que al final sempre, en menor o major mesura, estan afectant aquestes decisions. Quan tu no estàs prenent una decisió, una altra persona està esperant, o no sap si li donaran, doncs, aquesta plaça, si l'agafes, si no l'agafes, si agafes torn, si no l'agafes, no? Si cada pas ve condicionat i molts cops la no decisió d'algú implica pues, l'espera d'una altra persona. Vull dir que sempre hem d'estar entenent que no estem sols aquí.
1: No, el treball que nosaltres de coaching, sobretot en salut o coaching sociosanitari, coaching executiu o coaching directiu o coaching tècnic, nosaltres organitzant, nosaltres sempre tenim una cosa, acompanyem la situació, perquè saps el que passa? Que les idees són molt bones, però tenen que estar consensuades, correcte o no? Sempre tens que estar amb persones, jo sempre dic que, no dic una sessió llarga de brainstorming, no? Però és que al final tenim que, qualsevol decisió pot afectar,
0: sí.
1: per la millora, per la millora o per la menys millora. Perquè mai dic que pot afectar negativament. Jo sempre dic que les situacions no són negatives. A vegades les decisions les podem prendre de forma negativa. Les decisions són les que nosaltres prenem i tot depèn de les persones, correcte, no? I també tenim que tindre clar una cosa. Quan prenem una decisió, tenim que explicar-la bé. Sí, perquè afecta a tothom. El nostre entorn afecta, correcte, més directe. Correcte.
0: Totalment, totalment. I aquí la claredat, l'altre dia parlàvem amb l'autor del llibre, Aclara-te, que ens explicava molt bé un cas en què deia, diu, mira, això és com quan et porten has d'anar a dinar a casa d'algú, diu, escolta, porta alguna cosa, diu, mira, porta pa. I bueno, tu et presentes amb una barra de pa i diu, no, però aquesta no era. Ep, a veure, jo t'he portat pa o no t'he portat pa? Si tu volies un pa determinat, haver-m'ho dit, que de bon jo l'hagués agafat, però si no m'ho dius, jo no en sé de pa, no? Doncs a
1: sí.
0: vegades aquesta claredat en la informació, en la comunicació, afavorirà a que sigui una bona decisió.
1: Sí, perquè tenen que conèixer també els gustos, els plers, sobretot el que als altres els pot agradar o no. Mira, jo et dic una cosa, per aclarar en els altres, tenim que aclarar-se nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos. Si tu no t'aclares, què es vol dir aclarar-te? Fer un estat de situació en tu mateix i en el teu entorn, perquè al final no tothom té els mateixos gustos, no tothom per les mateixes decisions, però l'important és que siguis una persona convincent, correcte? I les idees siguin convincent, i sobretot, a part de convincent, hi ha una cosa que per mi és molt decisiva, que la confiança.
0: Totalment, la seguretat.
1: La seguretat.
0: Mostrar aquesta seguretat serà bo per tu i pels altres,
1: Sí, que sigui creïble,
0: sí.
1: perquè és que si no és una persona creïble o no és una decisió ben explicada, ben enfocada i molt personalitzada, lògicament no té l'èxit que hauria de tindre. I podria ser una decisió molt bona, no la, però tampoc sabem la forma d'explicar-la, perquè cada persona ho entén d'una manera diferent, correcte?
0: A mi hi ha una cosa que particularment m'agrada molt, Jordi, que és que quan jo estic molt obert sempre al debat sobre, escolta, què fem? Fem això, anem per aquí, anem per allà, decidim això, decidim l'altre. Hi ha un procés de negociació, però la que s'ha pres la decisió no hi volta atrás. És a dir, s'ha d'anar, no es pot dubtar, perquè llavors és quan no avances. És a dir, dubtem abans, però quan hem decidit una cosa es va per aquell camí, perquè si no és quan no s'avança.
1: Mira,

0: Jo feia un exemple sempre en aquesta de la inseguretat o quan lògicament no tens les coses ben clares. Això, jo, diguem-ne, ho comparo una mica en un adelantament. Vas amb moto, vas amb cotxe, vale, tu, si estàs segur, adelanta. Mm. Si no estàs segur, et fots la pinya.
1: Totalment d'acord.
0: I a més, no només perjudiques la teva integritat, sinó la integritat dels altres vehicles, dels altres conductors, xòfers, autobusos, bicicletes, motos o cotxes o camions, jo què sé. Per això que quan prenem una decisió, tenim que aclarir-se que aquella decisió anirà bé, que la gent la tenim que explicar. Perquè mira, quan fem canvis a la vida, els canvis se tenen que explicar bé,
1: sí,
0: saps?
1: Sí. I aquí cosa, Jordi, clar, és on la informació, seguint el mateix símil, sí, que em va perfecte, aquí ja és on la decisió és important, i ficar l'intermitent. Clar. És a dir, estar segur de que vols fer això i ficar l'intermitent, que és la forma de que els altres ho sàpiguen, perquè a vegades passa que hi ha algú que ha pres la decisió però no ha posat l'intermitent, i llavors és quan comencen els problemes. És a dir, que informar, comunicar, estar segur, tot això facilitarà que tot funcioni, eh?
0: Sí, perquè normalment, quan hi ha una inseguretat, la gent va a la defensiva.
1: Sí,
0: i té dret. Té dret perquè l'ho ha desconegut, perquè si la gent està acostumada, quan fas un canvi a la vida, tens que fer reflexionar. I com explicar aquest canvi? I a cada persona, en respecte sobretot, i ser honest a les coses que fas. Tenim que fer aquest canvi? Doncs ho tenim que fer. I que implicar tothom. Perquè si tu impliques a tothom en el canvi és un èxit.
1: Totalment d'acord.
0: Perquè és una reflexió compartida, saps?
1: Perquè al final, que la idea, la iniciativa, l'inici sigui teu o d'una altra persona, tant és. El important és que tu te sentis partícip, que tu te sentis implicat en aquella decisió, i llavors la viuràs com si l'haguessis fet tu, que al final és lo de menys, perquè si és, si és un benefici col·lectiu, som-hi tots, no?
0: Sí, ha sigut una figura que has pres part d'això.
1: Exactament.
0: O sigui, has pres part, o sigui, has posat el teu gra de sorra, no?
1: Sí, sí, sí. Formes part del procés, eh?
0: Clar, formes part del procés. I això és una cadena de valor, que molta gent no ho entén. O sigui, això no és un tema de responsabilitat. Això és un tema de compromís amb la gent, també.
1: Totalment.
0: Perquè la gent es vol comprometre. Per això, comprometre, però sobretot, també, en aquest cas, també, gratificar aquest compromís, correcte. Per almenys, fer-lo... parlar-lo directament i dir-li, escolta, doncs mira, la teva participació ha sigut bona, és exitosa, i escolta, i a partir d'aquí estem oberts. Perquè la gent és que mira sempre la reactivitat dels altres, la intuïció dels altres. Com els altres, quan dius una dona, realment, com se senten? Saps o no? És important. Aquesta implicació, sobretot, és molt important, perquè, a més, també dona confiança. I queda compromís a la gent, saps?
1: Totalment. I aquí és on una cosa que també seria molt, molt important de veure és, per anar acabant, això que ens deies d'aquest racó de reflexió, no? Aquest racó de reflexió és molt important que entenguem que s'ha de buscar, tant física com psíquicament, no? Sí. És a dir, tant el punt de vista físic com el moment adequat, eh?
0: Sí, mira, per exemple, el racó de reflexió seria, o sigui, no solament físic, seria aquest moment que estàs en una tensió, una pressió brutal, fer un reset, parar i reflexionar.
1: Totalment.
0: M'entens? I sobretot no portar mai, evitar portar temes laborals professionals a casa. I els temes familiars no portar-los dintre de la feina, perquè moltes vegades no podem reflexionar. O sigui, en què tenim una paritat entre la vida familiar, la vida personal i la vida laboral professional, però n'hi ha que sàpiga separar. I aquest racó és això. El racó és posar una mica, és a dir, posar una mica d'interès, no allunyar-te de la gent, però sí que en un moment reflexionar en no tanta toxicitat o tanta mala fe, o potser tanta discordància. Perquè moltes vegades les persones no tenim aquest racó de reflexió. I el cor seria amb aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, aquest espai en què tu, lògicament, vols donar un valor a les coses que fas i transmetre, m'entens?
1: Fantàstic. Doncs així de bé ens l'ha presentat aquest racó de la reflexió en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. Jordi, moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
0: Gràcies, David, una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

va passar tal dia com avui, 9 de setembre de l'any 1971. Es publicava als Estats Units Imagine de John Lennon. L'antic líder dels Beatles llançava aquell dia el seu segon àlbum en solitari, un disc que esdevindria la seva obra més celebrada i comercialment exitosa fora de la banda de Liverpool. Gravat als seus propis estudis d'Ascot, a Anglaterra, i produït juntament amb Yoko Ono i Phil Spector, l'àlbum combinava arranjaments delicats amb lletres que reflectien l'evolució personal i política de Lennon en aquells anys. La cançó que dona nom al disc, Imagine, es convertiria en un dels himnes pacifistes més coneguts del segle XX, amb la seva crida a imaginar un món sense fronteres, religions ni possessions. Tot i la senzillesa aparent de la melodia, construïda sobre uns acords de piano gairebé minimalistes, la cançó amagava un missatge profundament idealista, influït en part pels escrits de Yoko Ono. L'àlbum incloïa també temes més incisius, com How Do You Sleep, una resposta directa i mordaç a les crítiques que li havia llançat el seu antic company Paul McCartney arran de la separació dels Beatles. Imagine va arribar al número 1 de les llistes nord-americanes i britàniques

i amb el temps s'ha convertit en sinònim del mateix Lennon. Recordem així que va ser el dia com avui, 9 de setembre de l'any 71, que es publicava als Estats Units Imagine, de John Lennon.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet obrir el dimecres 9 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno, amb Rafa Latorre i posteriorment amb Carlos Alsina, que jo crec que hem sortit guanyant perquè ja tenim el doble d'editorials, el doble de continguts, que a mi m'agraden molt els dos, doncs sempre acabem amb alguna notícia curiosa que ens explica en David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Mira, avui em remeto a una notícia que ha publicat el diari 20 Minutos. I és que el titular em va generar dubtes.
0: Val.
1: Us el llegeixo directament tal qual. Un hombre acaba en prisión por grabar la infidelidad de su mujer con un robot aspirador.
0: Ostres.
1: Clar.
0: Ostres.
1: El meu dubte era, la senyora s'ho feia amb el robot aspirador?
0: Sí.
1: O és o que és... ell la va gravar amb el robot per aquí veure està. La infidelitat?
0: Aquí està.
1: Clar, un titular molt ambigu.
0: A veure, doncs, podrien ser fins i tot les dues coses, David.
1: També podrien ser.
0: Que li hagués ficat la càmera al robot aspirador i fos el propi robot aspirador el qui estigués tenint una relació amb la dona. I llavors, saps que com en primer pla... Uf, no sé, tu.
1: Sí, he hagut d'entrar a la notícia que ens diu en Taiwan... Un home va utilitzar el seu robot de neteja per descobrir si la seva dona li era infidel o no. Gràcies a la càmera que el dispositiu té per moure's per l'habitatge, va poder corroborar que la seva esposa l'enganyava amb un altre home.
0: Ah, val. Ja ens queda clar, doncs. No, sí. Anava a dir, em quedo més tranquil. Bueno, no, el marit no es quedava tranquil, però bueno, ja ens quedem, ja hem entès més la notícia, sí.
1: Clar, malgrat que les imatges eren la prova de que hi havia una infidelitat, la cosa s'ha girat en contra perquè els acusats el van contrademandar per gravar-los sense el seu consentiment.
0: Val.
1: Aquest senyor es va casar el 2021, van anar a viure amb els seus pares i, a més, tenien una segona habitatge que utilitzaven només per les vacances. El 2023 van començar els dubtes. En una de les, de les visites a aquella casa, durant el Nadal, el marit va descobrir un raspall de dents estrany.
0: Oi.
1: Allà es van encendre les alarmes.
0: Oi.
1: Així va revisar les càmeres de seguretat de l'apartament i es va confirmar el que ell temia. Un home estrany havia portat la seva dona a casa en cotxe. Però quan li va preguntar, ella va assegurar que no havia passat res de dolent. Malgrat que 3 mesos després va poder comprovar el que havia passat. A través d'una aplicació, amb el seu telèfon, va activar el robot aspirador que tenia i va sorprendre a la seva dona parlant amb el seu amant. Però el problema va ser en activar la càmera, quan els va poder veure al llit. Als vídeos, la dona es passejava nua per la casa, abraçava el seu amant, i clar, veure'ls, en lloc reprendre'ls una reganyina, va decidir gravar-los per poder demandar-los. La prova era perfecta per acusar-los de l'engany, però, de fet, és que va arribar a demanar una indemnització d'aproximadament 55.000 euros. Va guanyar el judici, però a ell el van condemnar a pagar 500.000 la moneda.

0: local, equivalent a 13.000 euros, perquè, clar, si bé les gravacions van ajudar a guanyar la demanda, s'han convertit en una arma de doble fil perquè va vulnerar la seva intimitat.
1: Jo l'únic avantatge que veig de tot això és que el pis devia quedar preciós. Perquè, sí, clar, amb el robot anant tan amunt i avall, saps? Ella diu, mentre es busca el delito, el piso queda limpito. Mira, podria
0: sí,
1: ser un...
0: Mira,
1: sí, sí, podria ser apassionant. A mi el món mai em deixa de sorprendre, i aquí a Nits de Ràdio sempre ens agrada comentar aquestes notícies que no obren editorials, però que ens deixen totalment flipats. Bé, tornarem aquesta propera matinada. Serà, com sempre, a 2:15 per acompanyar-vos aquí, tot fent Nits de Ràdio. David Morales, que vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dimecres, dia 9 de setembre de 2026. Vagi bé.

0: estas listas y no le llega. Oye, ¿de qué le informan al ministro del Interior? ¿De qué sirve el ministro del Interior? ¿El ministro del Interior que vive en un ensimismamiento autista en el que no se entera absolutamente de nada? ¿O cómo va esto? Perfecto.
1: ¿Y qué hacen sus equipos, ¿no? Porque sus equipos están trabajando, se supone, para el ministro y para el ministerio, ¿no? Y es muy revelador que algunos funcionarios se negaran a participar porque consideraban que aquello podía ser inconstitucional, sí. ¿No? Ya en ves. Fin, me voy.
0: Que ya son 20, tiempo para la información más cercana a ustedes.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. 5 comarques en alerta per la possibilitat de fortes pluges. S'han suspès les classes, l'atenció sanitària no urgent i l'activitat judicial. Protecció Civil recomana el teletreball. De seguida entrem en més detalls, però abans el trànsit. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla encara un carril de circulació a la AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 també en direcció a Barcelona cap al nus de la Trinitat, de retruc afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, hi ha algun punt també amb un quilòmetre de lentitud a la A2 a l'altura de Cornellà i a la B-23 també al punt de Molins de Rei tot plegat en direcció a Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Prudència i bon dia.
3: Avui, dimecres 9 de setembre, tenim un canvi contundent de temps i és que es preveuen ruixats que poden afectar moltes comarques interiors ara al matí. Aquesta hora ja afecten algunes del litoral de Barcelona i tot això baixarà la temperatura amb màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Barcelona i Tarragona i 26 a Girona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Com dèiem, aquesta hora els ruixats ja afecten el litoral de les comarques de Barcelona, en concret el Garraf i el Baix Llobregat. Per exemple, Vilanova i la Geltrú han caigut en poca estona més de 35 litres per metre quadrat. Un temporal de pluges intenses que ha obligat a la Generalitat a suspendre classes a 5 comarques, així com restringir també la mobilitat i recomanar el teletreball. Ens ho expliquen Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
5: Bon dia, sí, a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. També se suspenen els serveis socials bàsics i l'activitat assistencial no urgent, mesures preventives davant l'alerta vermella de pluges torrencials en bona part de la Catalunya central i on s'espera, des de primera hora del dia fins la tarda, fortes tempestes i vent intens. Escoltem la consellera interior, Núria Parlon.
6: Situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6.
5: En aquest sentit, Parlon també demana a tota la població que, tot i no haver rebut les alert, actuïn amb prudència perquè el temporal, diu, podria anar variant.
3: Per als alumnes d'aquestes comarques ja serà el segon dia atípic del curs perquè aquest dimarts el retorn a les aules ha estat marcat per la vaga de docents, que ha tingut un seguiment del 12% segons el departament i del 30% segons els sindicats. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, CGT i la Intersindical, van organitzar manifestacions arreu del territori i no seran les últimes accions del curs, adverteixen, si el govern no reprèn les negociacions. Són Laura Gené, de la CGT, i Marina Ruiz, d'USTEC.
8: Ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen, que aquest serà un curs de lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya.
7: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que manté oberta la via del diàleg a l'espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves reivindicacions.
9: La voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
7: Amb tot, hi ha una reunió de la mesa sectorial prevista el 21 de setembre.
3: I a tot això, l'inici del curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025, encara que els resultats no són representatius en el cas de Catalunya, les dades han posat de manifest una davallada estatal de resultats, concretament pel que fa a la comprensió lectora.
10: Tenim més dificultats per llegir un text llarg, tenir capacitat d'atenció i disposició de manera sostinguda, atenta, exigent, i sembla ser que possiblement les pantalles, l'escroll infinit, les xarxes socials, pot haver

0: Multimèdia Tarragona, pioners en formació.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
3: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
4: Noms propis de l'esport català.
5: Marta Cantón és una exgimnasta rítmica nascuda a Barcelona el 28 de desembre del 1965, que va ser sisena als Jocs Olímpics de Los Angeles 84, els primers jocs on va haver-hi competició de gimnàsia rítmica, sent la primera esportista espanyola en aconseguir un diploma olímpic. La barcelonina també va ser campiona d'Espanya absoluta en dues ocasions, el 1982 i el 1984. Marta Cantón es va retirar molt aviat, quan només tenia 19 anys. Ella mateixa n'explica els motius.
6: Mira, jo... En el tema de la gimnasia rítmica y el deporte de alta competición es durísimo y esto todo el mundo lo tiene que saber porque hay mucha das mucho y se recibe poco, ¿no? Eso depende de cada uno. Yo lo que sí que tenía claro es que mi vida seguía adelante, que no solamente era el deporte y en esta disciplina de la rítmica no se podía llegar a mucho más allá. Ahora sí que es verdad que hay chicas de 27, 28 que ahora se ha alargado mucho la vida del deportista, sobre todo de la gimnasia rítmica, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces yo tenía como un objetivo, era la Olimpiada de Los Ángeles, y Emilia me convenció: Marta, por favor, quédate un año más, está el Mundial de Valladolid y yo quiero que te quedes, y accedí. Me quedé y luego tenía claro que después que en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós Marta, me voy.
5: Marta Cantón es un dels noms propis de l'esport català.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
8: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
7: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man i...
9: La filosofia actual, no?
7: La filosofia del
9: ja
7: nostre
9: temps. Ja no es
7: planteja
9: res de l'existència, no? Ja és...
7: d'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
9: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
7: Ja t'entenc.
9: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que a la taula ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
10: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
7: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
10: No, el mòbil ha d'estar fora.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors amb 6 dies d'activitats, música i tradició popular. A la Galera, fins al 13 de setembre, exposició del temps i dels somnis amb pintura i escultura de Mont Calbó i Xavier Moreres. Seguim cap a Amposta. L'Opati presenta la instal·lació La pell del Delta, una reflexió artística sobre el paisatge i la memòria del Delta. Fira Tàrrega omple els carrers de teatre, dansa i circ un any més, del 10 al 13 de setembre. I Altafulla continua l'Altafujàs amb concerts de jazz fins al 19 de setembre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
12: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
1: L'actualitat de Catalunya

0: Entra a OndaCero.es
1: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: cargo quisiera yo para mí. Porque desde la infame LOCSE de 1990, sucesivos gobiernos han conseguido desbaratar el sistema educativo español. Los informes PISA son las nuevas memorias de la insigne Academia Aznal.
1: Claro, es que esto es colectivo. Claro, nadie consigue esta proeza por sí solo.
0: No, no, esto es un Belmonte. Trabajo de pico y pala de muchos años.
1: Gracias, Belmonte. Ahora, 10 minutos de información cercana a cada uno de ustedes y la tertulia.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Temporal de pluja intensa a Catalunya amb afectacions a Rodalies que ha obligat també a suspendre l'activitat educativa en 5 comarques del litoral barceloní. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres recordant aquestes pluges torrencials i a hores d'ara amb diverses incidències actives. Tenim un accident a la AP7 a l'altura del Papiol, on es talla un carril de circulació en direcció Girona i deixa retencions des de Castellbisbal. Per altra banda, a la C32 fa una estona que tenim un vehicle avariat a Cornellà de Llobregat que talla un carril en sentit sud i deixa 3 quilòmetres de congestió. També, per altra banda, tenim un incendi de vehicle a Bell-lloc d'Urgell que obliga a tallar un carril a la A2 en direcció Barcelona. El que fa retencions habituals de moment, intensitat sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Les pluges fortes que es preveien ja han començat a descarregar. A les 6 del matí ha començat a ploure amb força al Garraf i els ruixats de seguida han avançat cap al Penedès i al Baix Llobregat. Recordem que aquestes pluges poden acumular quantitats al voltant de 40 litres per metre quadrat i es poden allargar durant unes hores. De moment, tot i la intensitat d'aquestes precipitacions, no hi ha constància d'incidències destacables. Això sí, les tempestes estan afectant la xarxa de Rodalies. Les línies R2 Sud i Regional Sud de Rodalies circulen amb limitacions de velocitat entre tota Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders, mentre que R4 i l'R8 registren retards per una incidència a la infraestructura entre Castellbisbal i Martorell. També s'han registrat algunes demores a l'aeroport del Prat, on AENA recomana consultar l'estat dels vols abans de desplaçar-s'hi. Els ruixats podrien deixar acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora en les zones més afectades. Davant d'aquesta situació de temporal, el govern ha suspès aquest dimecres l'activitat educativa, la universitària i esportiva en 5 comarques diferents, que són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També es recomana restringir la mobilitat, potenciar el teletreball i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. Salvador Illa, president.
5: Fent una crida a la prudència al conjunt de la ciutadania de Catalunya i molt especialment els ciutadans i ciutadanes de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, del Baix Llobregat, del Garraf i del Vallès Occidental. En aquestes comarques, per tant, demano que se segueixin aquestes indicacions i al conjunt del país que s'estigui atent a les recomanacions que es donaran des del Departament d'Interior. No?
3: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana màxima precaució, com ara escoltàvem també el president Salvador Illa, especialment a prop de rius, rieres i zones inundables, davant d'un episodi que pot ser violent. Paraules de la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, a la Brúixola.
6: La distribució del fenomen serà local, vull dir que no plourà tot arreu, que pot ser que en una comarca plogui en un punt i a la vora no hi plogui, però que allà on plogui pot fer-ho amb aquesta intensitat i, per tant, doncs hem d'estar atents a aquesta situació perquè també pot anar acompanyada de calamarsa, de pedra, de ratxes de vent fortes, de tot allò que anomenem aquest temps violent, no?
3: No es descarta que els aiguats es puguin repetir en les properes hores.
2: Más de uno Catalunya.
3: Per als alumnes d'aquestes comarques afectades per les restriccions del temporal, ja serà el segon dia atípic del curs. I és que aquest dimarts el retorn a les aules ha estat marcat per la vaga de docents, que ha tingut un seguiment del 12% segons el departament i del 30% segons els sindicats. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, CGT i la Intersindical, van organitzar manifestacions arreu del territori. I no seran les últimes accions del curs, adverteixen, si el govern no reprèn les negociacions. Són Laura Gené, de la CGT, i Marina Ruiz, d'USTEC.
8: Ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen, que aquest serà un curs de lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya.
7: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que manté oberta la via del diàleg a l'espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves

0: reivindicacions.
1: La voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
0: Amb tot, hi ha una reunió de la mesa sectorial prevista el 21 de setembre.
2: A tot això, l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025. Encara que els resultats no són representatius en el cas de Catalunya, les dades han posat de manifest una davallada estatal de resultats, concretament pel que fa a la comprensió lectora.
3: Tenim més dificultats per llegir un text llarg, tenir capacitat d'atenció i disposició de manera sostinguda, atenta, exigent. I sembla ser que possiblement les pantalles, l'escroll infinit, les xarxes socials, pot haver afectat amb aquesta manca d'atenció i de dificultat per sostenir una lectura una mica llarga.
2: Eren declaracions de la cap de projectes de recerca a la Fundació Equitat.org, Helena Sintas, a la brúixola d'Onda Cero.
4: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: En plana de salut, els donem bones notícies des de l'àmbit de la investigació sanitària. I és que el Vall d'Hebron Institut de Recerca ha desenvolupat un mecanisme que permet administrar la quimioteràpia de forma local i sostinguda en el temps. Aquesta tecnologia, basada en un hidrogel injectable, permet un tractament més efectiu i evitar efectes adversos. La investigadora Diana Fernández està convençuda que es podrà aplicar a diferents tipus de tumors. Són declaracions a Onda Cero.
5: Lo estamos probando tanto para cáncer de ovario como para glioblastoma ahora mismo, pero se puede aplicar a cualquier tipo de tumor que pueda beneficiar de una terapia local.
2: De moment, els assajos en ratolins han confirmat l'eficàcia del tractament. I més coses en plana de salut. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge ha identificat tres factors que poden ajudar a detectar pacients amb TOC amb més risc de desenvolupar conductes relacionades amb el suïcidi. Són declaracions a Onda Cero de l'especialista del Servei de Psiquiatria, Cinto Segalàs.
6: Entre les variables que s'han estudiat i que s'han trobat que són significatives són tres, bàsicament, que són que les persones o que els pacients hagin consumit substàncies tòxiques, drogues, no? Que els pacients tinguin càrrega familiar, és a dir, que tinguin algun antecedent a la família de suïcidi, no? O de conducta suïcida, i que els pacients tinguin algun trastorn depressiu.
2: Els investigadors destaquen que són dades que ja es recullen habitualment a les consultes, un fet que permet identificar millor els pacients més vulnerables i reforçar-ne el seguiment i la prevenció.
4: Más de uno Catalunya.
7: Vamos de visita.
8: Hola, ¿qué tal?
7: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
9: Bien.
7: ¿Y la pequeña qué tal?
9: Está bien.
7: ¿Y tu gato?
9: Bien, muy bien.
7: Esta es...
10: ¡Wow! Me encanta.
11: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
7: Bienvenida.
11: Century 21.
2: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
12: Bon dia. A 3:15, el Futbol Club Barcelona debutarà al Camp Nou a la primera jornada de la fase regular de la Lliga de Campions, rebent el Feyenoord neerlandès. Lamine Yamal va parlar ahir i va dir que no suplicarà per aconseguir la pilota d'or. Una pilota d'or que ahir va donar a conèixer els candidats en cada apartat. Lamine, Cubarsí i Rodri són els tres barcelonistes candidats. Els dos canterans, a més, també opten al premi a millor jove. Joan Garcia és candidat a millor porter i Cata Coll ho és en categoria femenina. Esme Brooks, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Iva Payor, Patrick Guijarro i Cata Coll són les candidates barcelonistes a la pilota d'or femenina. Vicky López i Clara Serra Jordi aspiren al premi de millor jugadora jove.
2: En cultura, el sector editorial espanyol preveu tancar el 2026 amb un nou any de rècord, segons les dades presentades a la primera jornada del Fòrum Edita de Barcelona. Catalunya es manté com el principal mercat del llibre a l'Estat, amb una quota de més del 21% i un creixement anual del 5,2%. Els editors destaquen que el mercat continua augmentant des de la pandèmia i calculen que aquest any la facturació podria acostar-se als 1.300 milions d'euros. La ficció continua sent el principal motor de les vendes, seguida de la no-ficció i la literatura infantil i juvenil. També creix el pes de les llibreries, que a Catalunya ja concentren el 57% del mercat. I acabem amb música, i és que la cantant Aitana ha acomiadat Barcelona amb el quart i últim concert al Palau Sant Jordi.

D'aquesta manera, la catalana ha culminat una sèrie de 4 actuacions que han reunit prop de 72.000 espectadors. Durant el concert, l'artista va reivindicar l'ús del català i es va adreçar al públic principalment en aquesta llengua. Amb aquest comiat...

0: Aitana tanca una etapa a Barcelona consolidada com una de les grans estrelles del pop estatal. Doncs amb Aitana arribem al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, el control tècnic. Bon dia i molta precaució avui.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.

0: Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
2: Una de la madrugada. Y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea la rosa de los vientos.

0: Un buen cardao.
1: Minuto ahora mismo. Seguimos.
2: Más de uno con Alsina.
3: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
4: Pues yo solo oigo la carretera.
3: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
2: Onda Cero Podcast presenta El Madrazo.
5: Nosotros cuando entramos en el local, lo primero que hacemos es identificarnos y decirle que baje un poco la música. Es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
6: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
7: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
8: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
2: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
9: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
10: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar. Hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
11: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
12: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Anar ja i veure la teva criatureta. Fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
14: Cadires calentes.
13: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
16: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
15: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
17: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
18: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
19: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
18: A Girona, la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
19: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
18: la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
19: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'estat visual i l'animació, combinen a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori.

0: Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaZero.es/Catalunya. Al web d'Onda Zero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Zero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaZero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Zero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimecres 9 de setembre, dia en el que volem parlar sobre un nou avenç en la lluita contra el càncer. I és que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel que podria revolucionar la quimioteràpia, ja que permet injectar el tractament de forma localitzada i sense afectar les cèl·lules sanes. De seguida sabrem com funciona abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim Juan Carlos García i Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal? Bon dia,
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Mini Montse Valls.
1: Víctor Llucià, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: Què et passa, Montse?
6: Que sóc un minion.
1: Però no has trobat una cadira que
4: pugi? De la cadira baixa i no puja.
6: I no puja, no puja. Ho he intentat, però... Bueno, avui estic com en una classe d'I3.
1: Exacte. Vinga, va. Tenim molts continguts avui, així que comencem per la cançó.
4: Som-hi, va, posem d'entrada la cançó perquè necessita certa explicació. Intentaré anar ràpid.

de la cançó All the Robots, de Regina Spektor. En aquest tema, Spektor parla metafòricament dels objectes inanimats dels museus, és a dir, les obres d'art, a les que humanitza, dient que viuen atrapades i lligades entre les quatre parets dels museus. Una mena de presó. Això ho fa servir per comparar-ho amb la societat, amb el fet que les persones visquem lligades a la rutina de la societat moderna. I per què posem avui aquesta cançó? Doncs perquè a França hi ha hagut uns lladres que sembla que se l'han pres molt seriosament i han volgut salvar els quadres d'aquesta presó. I és que dos lladres s'han endut dos quadres de Pierre-Auguste Renoir del museu dedicat al pintor impressionista francès que hi ha a la Provença. El robatori s'ha produït aquest dimarts a primera hora després que els assaltants accedissin al recinte fent un forat al filferro de la tanca exterior i entressin a l'edifici trencant una vidriera, aprofitant un canvi de guàrdia del personal de seguretat. Les dues teles eren només la meitat del botí, ja que en sonar les alarmes els lladres han abandonat dos quadres més mentre eren perseguits per la policia. Segons ha informat l'alcalde del municipi

0: de la Riviera Francesa. L'alarma del museu s'ha activat a les 5:48 de la matinada. 5 minuts més tard, la policia municipal arribava al lloc dels fets. Allò de rebut policia local.
1: Sí, anem cap allà.
0: Cap allà. Tot i que els dos sospitosos han estat detectats per les càmeres de videovigilància, han aconseguit fugir. Les obres robades són Retrat de Madame Colonna Romano i Nena Jove a la Font, obres que pertanyen al famós Museu d'Orsay de París, però que estaven cedits en préstec i que estan valorades en uns 9 milions.
2: Nen, entre això i el del Louvre?
3: Jo, sí. Que s'ho faci mirar.
1: Jo, mira, no sé si estic gaire d'acord amb la Regina aquesta, saps? Perquè les obres d'art han d'estar als museus perquè tothom em pugui gaudir d'elles.
4: Claro.
1: És la meva opinió.
0: Sí,
1: i aquests
0: estrany,
1: ja no sé
0: cançó,
1: si volien alliberar els quadres,
0: bueno,
1: eh?
0: Hem de confiar en la bona intenció dels senyors lladres, home.
1: Clar, potser...
0: Ara, com ho col·loques això al mercat, no? Perquè els...
1: No, les has de deixar lliures.
0: Clar, exacte.
1: Al bosc,
0: exacte.
1: No? Sí. O així. Déu-n'hi-do, els perles del dia, són aquests. Mira, perles va la cosa una mica, eh? Sí. Què ens preguntes avui?
2: Mira, doncs parlem dels pícaros espanyols, que en francès podien ser els picagú. Perquè, sí, perquè de seguida, d'aquí una estona, després de la una, l'Eugenio Sacara ens parlarà de El Gran Vázquez, una pel·lícula que ens dibuixa la figura d'això que es diu El pícaro espanyol. Que analitzarem de seguida i que narra la vida a Barcelona, a la Barcelona dels anys 60 del segle passat, de Manuel Vázquez, el dibuixant de personatges com ara Anacleto, Agente Secreto, i les Hermanas Hilda per l'editorial Bruguera. Aquest paio és un bohemi que no paga deutes, que atima els seus caps, que col·lecciona famílies i matrimonis i que, a més, tracta la vida com una festa contínua, rient-se dels demés. Vostè coneix un personatge d'aquestes característiques? Anònim o famós? Li distorsionarem la veu si vostè parla del seu veí del quart primer, eh? No pateixi. Ens pot explicar les històries de los pícaros españoles? Quin és aquell que vostè recorda i que diu aquell tio era un pajeta de nassos? Doncs ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem al llarg del programa i les hi posarem, si vostè ho envia, a l'Eugenio Sacar.
1: Clar, al nivell del Vázquez, no sé jo si jo conec ningú, però gent amb molt de morro,
2: molta jeta.
1: Però amb molt de morro, a patades.
2: Sí, sí, és el país dels jetes, aquest.
1: Que a vegades també ho envejo,
3: No, i que està bé, clar, per algunes situacions va ser
1: perquè...
3: bé.
0: Sí, però és allò que ho fa la resta i els hi surt bé, ho fas tu
4: clar,
0: i sale
4: mal. Malament.
1: A casa meva tinc algun... I dic, sí, però com fas això? Però no preguntis això.
3: Són petits o no? Són petits?
1: No tant. Saps? I penso, però quina poca vergonya. I li surt bé. Sí, i li surt bé perquè és graciós.
2: Mira, aquí...
1: Però, clar, el nivell del Vázquez, de no pagar i aquestes coses, jo crec que avui en dia...
3: Jo el nivell de no pagar... Clar. Abans, quan no hi havia Bizum... Sopar,
0: ja ho has
3: vist. Eren de 18,70 i tothom anava posant 20 euros.
1: Sí, sí.
3: Llavors, l'últim... No, jo m'he quedat per al final a pagar. I deia, bueno, clar, i si m'ho ha posat...
0: Li deien el gran Llucià.
1: Jo encara tinc.
3: No era jo, però...
1: Regals d'aniversari de nens petits... amb algun deute per allà, que, mira,
2: la meva
1: si
2: m'estan
1: tingut... escoltant, reclamo-me des d'aquí.
2: Però... La meva mare ha tingut un negoci de 37 anys, un bar en concret, i quan va deixar el restaurant em va dir aquestes són les llibretes de gent que encara em deu coses.
1: Mare de Déu.
2: Si recuperés tots aquests diners, em pagaria la casa.
0: Home, d'aquí el cartellet de Se fia mañana,
2: se fia
0: mañana.
2: No? Oi, no se fia mañana... Sí, no?
1: Mañana...
2: Tampoco.
1: Mañana sí, no?
2: Aquí, per exemple, hi ha gent que menteix el seu currículum i que posa coses que no ha fet.
0: Ah, bueno,
2: hi ha gent
0: un clàssic.
1: O que ho magnifica.
2: Ho magnifiquen, sí.
1: No?
4: Sí.
1: Montse, tu què?
4: No, jo, igual que vosaltres, també, amb tema diners...
1: Ja, clar, avui en dia...
4: També passa. Jo, i a sobre és que jo... jo em faig gestes, per exemple, amb això que has dit tu de regals de... que neixen criatures, el que sigui, saps? A mi, ja sabeu, també, jo, a mi m'agrada la jarana, a mi m'agrada organitzar, doncs jo sóc la primera que diu, jo vaig a comprar, ho faig, tal, no sé què, no sé quantos.
2: Però...
4: Jo tinc encara llista de mercats d'aquest sí m'ha pagat, en verde, aquest sí, aquest...
1: I revisa la llista.
4: I dels noms que no.
1: Revisa la llista.
0: Si és un cobrador.
4: Però a mi em fa cosa, després, reclamar aquests diners.
1: I si estem algun de nosaltres en aquesta llista...
2: La pregunta ah, és,
1: ens ho pots dir.
3: El tema no, és que no és per vosaltres. Fa mandra dir, oye, em deus, ja,
4: em deus
3: 12 euros.
4: I em fa vergonya, i em fa vergonya quan no me n'hauria de fer, perquè ets tu qui em deu diners a mi, però me'n fa.
1: Doncs ja t'envio algú de casa que
4: ho reclami. Sembla una rata reclamant a l'euro i mig que m'ha costat el regal entre tots.
0: Però és el que has de fer.
5: Una pregunta, Montse, solen ser reincidents? És a dir, en aquestes llistes es repeteix un nom?
4: Almenys del meu barri, sí.
0: Hi ha delinqüents habituals.

0: delinqüents habituals.
1: Sí. Hi ha molts grans Vázquez.
2: Oh, en aquest país n'està
1: ple. Tu, Gerard, què?
2: Sí, bueno, jo tinc un amic que me l'estimo molt, que
1: en
2: l'etapa universitària deia d'això que ell no havia nascut per treballar, per tenir un horari fix i tal, i que ell, bueno, anava fent treballets i això, però allò de treballar amb un horari fix entre quatre parets i tal, que no. I el tio segueix viu, solvent i tot superbé.
3: Un avançat,
2: això
3: s'ha de viure el 2400.
2: S'ha de saber fer.
1: Totalment.
2: I jo, quan hem parlat del Gran Vázquez, ja que està el Víctor aquí també i tal, Florentino Pérez seria una mica Gran Vázquez.
3: Sí.
2: Gran Pérez,
4: És veritat que això que deia de les llistes de... En aquest cas, les de la meva mare, em va explicar que la majoria eren d'una caserna de la Guàrdia Civil que havia al costat del bar.
1: No et fiquis en merders.
4: No em vull posar en un merder, però sí que és veritat que en aquell moment, parlo de fa 40 anys, et venia un guàrdia civil i et deia me l'apuntes
1: i
4: me l'apuntes.
1: I ni ho apuntaves.
2: Bueno, Robert, per menys han ficat a gent a la presó, vull dir, ojo que arroba guàrdia civil, eh?
1: Sí. I vosaltres...
4: Perdón, la benemèrita.
2: Ha acusado usted al cuerpo de la guàrdia civil.
4: A la pertèlita.
1: I vosaltres coneixeu algun gran Vázquez, ens ho podeu explicar, distorsionarem la vostra veu. Si ho necessiteu, a notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, Montserrat, repassem l'actualitat.
5: Som-hi.
1: La compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha servit per conèixer els motius de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
5: Exacte, Parlon ha reconegut certes discrepàncies professionals, sense detallar quines, però no creu que hagin estat el motiu de la seva dimissió. De fet, assegura que es tracta d'una decisió personal que ell mateix li va comunicar a finals d'agost. Sense entrar en més especulacions, Parlon assegura que volia que Trapero acabés el mandat i només ha tingut paraules d'agraïment amb el fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
6: Gratitud cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director Trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general.
5: El substitueix Ferran López a petició de la mateixa consellera, que ja el barrejava durant el govern del 155 quan Trapero estava investigat pel procés. L'altre canvi que avui anuncia Parlon és a la màxima direcció policial dels Mossos d'Esquadra i és la comissària Sílvia Catà qui es converteix en la primera dona que dirigirà el cos en substitució de Miquel Esquius, que deixa el càrrec per jubilació.
1: I aquest matí hem estat pendents també del cel, sobretot a les 5 comarques on ahir es va enviar una ES Alert informant de la suspensió de l'activitat educativa i recomanant el teletreball. A primera hora del matí ha plogut amb força, Montse, però no ha estat tan intens com s'esperava.
5: Sí, i amb el pas de les hores les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del territori. Ara són les zones més afectades són el Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa, on les tempestes ja han deixat més de 50 litres per metre quadrat. En aquesta zona, el Meteocat manté avisos per pluges intenses i possibles episodis de temps violent amb pedra, fortes ratxes de vent i tempestes localment molt intenses. No hi ha hagut incidències greus, però el temporal sí que ha provocat afectacions a la mobilitat. La més destacada és la interrupció de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per una avaria a la catenària a Sant Vicenç dels Horts provocada per les pluges. La incidència ha obligat a suspendre temporalment els serveis per facilitar les tasques de reparació. També hi ha problemes de rodalies. Les línies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell, mentre que l'R2 Sud i el Regional Sud acumulen retards per incidències a la infraestructura i limitacions de velocitat. A l'aeroport del Prat, per una altra banda, el temporal també ha alterat l'operativa, amb una trentena de vols cancel·lats, diversos retards i dos avions desviats a Madrid.
1: I acabem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions sobre l'error detectat en l'informe de les proves PISA 2025.
5: La compareixença es farà una setmana abans del debat de política general i arriba després que diversos grups parlamentaris, entre ells Esquerra, els Comuns, JUPS, la CUP i Vox, n'haguessin reclamat explicacions. I ja ha sol·licitat compareixer petició pròpia per abordar aquesta qüestió davant la Cambra Catalana i serà la 8a compareixença del president al Parlament des de l'inici de la legislatura.
1: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
5: A vosaltres.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva parlant del Barça, que debuta a la Lliga de Campions contra un equip que...
3: Feyenoord?
1: Feyenoord,
3: sí, no?
1: Em poses trampes.
3: És veritat que no t'havia avisat.
1: Jo vaig dir Matthew en el seu dia, en lloc de Matí. Recordo això sempre, Víctor.
4: Vaig dir Roger Federer un dia.
1: Mira, imagina't.
3: Però com si hagués nascut a Begur, no?
4: Sí, sí.
3: Roger Federer.
4: Sí, m'han venit els esports, m'han dit.
1: El Barça debuta contra el Feyenoord.
3: Feyenoord neerlandès, tornen les nits màgiques, d'entre setmana al Camp Nou una temporada més, torna el so de violins al Temple Blaugrana, i és que aquesta Champions és el repte, és el gran repte de la temporada, després de dues lligues consecutives i amb el projecte de Hansi Flick ja completament assentat. El primer rival en aquesta fase de lliga, com diu, serà el Feyenoord, que dirigeix un exjugador culer, com el lateral esquerre Gio Van Bronckhorst. Eric García es baixa per sanció, compleix la sanció de l'expulsió de la temporada passada contra l'Atlético a la tornada dels quarts de final de la temporada passada.
1: No
3: presquiu,
1: això?
3: No. Sí, es continua. Ahir el Madrid, de fet, tenia moltes baixes al mig del camp per expulsions de la temporada passada. És... Bueno,
1: és la norma.
3: Sí, és, exacte, és la norma, mentre que Frenkie de Jong i Ronny Bargi no podran jugar per lesió. S'espera alineació de gala al Barça, titular segur Lamine Yamal, que té ganes de Champions i accepta el repte de ser un dels capitans de l'equip.
0: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any. Bueno, és un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
3: No sé si més responsable, està bé que sigui irresponsable dins del camp, això és el que interessa.
1: És el que volem.
3: Exacte, que sigui, continuï sent així de descarat. Doncs aquest Barça-Feyenoord avui, 6:45 de la tarda, que no va dir la gent, que no posi la tele a les 9 de la nit, perquè serà a 6:45 de la tarda, igual que l'Stuttgart Viking. Crec que és millor pla el Barça-Feyenoord. Sí. Ara, més tard, a les 9 de la nit, hi ha grans partits, Liverpool-Atlético de Madrid a Anfield, Nàpols-Arsenal a l'estadi Diego Armando Maradona i París Saint-Germain, l'actual campió, Slovan de Bratislava, al Parc dels Prínceps, i a més de l'Sporting de Portugal, Galatasaray, el José Albalade.
1: Ahir el Real Madrid va guanyar el Bernabéu, però patint.
3: Sí, patint de valent, però va tirar endavant una victòria per la mínima davant l'Inter de Milà, 2-1, van vèncer els blancs en la seva estrena a la fase de Lliga de la Champions. El conjunt de José Mourinho, és veritat que no va controlar en cap moment el partit, va aprofitar dos errors italians per avançar-se al marcador per partida doble, amb dianes de Kylian Mbappé i de Fede Valverde. Carlos Augusto, el carriler de l'Inter de Milà, el tram final va retallar distàncies pel conjunt de Milà. Però si el Madrid va guanyar va ser en gran part un altre cop, és l'enèsima, gràcies a les aturades de Thibaut Courtois.
7: Y ha sido un partido complicado donde hemos aprovechado los errores suyos y ellos no han podido meter gol hasta muy tarde. Yo creo que nosotros tuvimos que cerrar el partido antes y eso nos ha costado, que hemos sufrido al final. A veces nos faltó un poco de control cuando hemos visto que no se puede tener una ocasión clara, pues mejor ahí volver para atrás, tener un poco de posesión y un poco de calma, porque claro, perdimos el balón y otra vez para atrás. Yo creo que ahí el partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte y bueno, yo creo que es una cosa a mejorar.
3: Autocrítica per part dels jugadors del Madrid, i el capità dels italians, el davanter argentí Lautaro Martínez, opinava que van mereixer molt més.
8: Fuimos hacia adelante, continuamos con nuestra idea, con lo que hemos preparado, y creo que no merecíamos perder este partido por lo que demostramos, por lo que hicimos. Enfrentamos a un grandísimo rival, pero hoy demostramos hoy hicimos mucho más que Real Madrid en este partido.
3: Els blancs, per tant, sumen els primers 3 punts a la fase de Lliga, igual que el Betis, que va superar per 2-3 el Lille a domicili amb un doblet del central català Marc Bartra. Era el seu primer doblet de la seva carrera.
9: Sin duda, una de las noches más bonitas de mi carrera, por cómo ha sido, por hacer historia con el Betis de volver a jugar la Champions, de la remontada, de cómo se ha dado, de los dos goles. Creo que bueno, estoy muy, muy feliz por el equipo, por la felicidad de los béticos, por mis hijos, por mí. Una noche que no la voy a olvidar.
3: Tornava a la Champions 20 anys després el Betis en aquest partit a Lille, i una diana de l'irlandès Troy Parrott va ser l'autor del definitiu 2-3. D'altra banda, el Villarreal va caure 3-2 davant el Borussia Dortmund. El Manchester City va superar el Porto per 0-2. No endevinaries qui va fer els dos gols? Erling Haaland.
1: Home.
3: Et sorprèn.
1: Ara som fans.
3: Sí, exacte. Bueno, i ara El canvi de look et sembla bé o no?
1: És que per mi Haaland era com el van veure al Mundial.
3: Clar,
1: amb la,
3: clar, clar,
1: el cabell llarg, la cua...
3: Has vist els vídeos que va penjar ella a Instagram?
1: No, no,
3: bueno, és que era la, la melena que tenia, era,
1: clar,
3: era una autèntica barbaritat.
1: Sí, sí.
3: Doncs sí, sí, si t'afaneixes una mica a l'Instagram de Haaland, està, el procés està allà ben explicat. L'Aston Villa d'Unai Emery es va imposar per 2-3 al Bruges i

0: L'AEK d'Atenes va vèncer 1-0 al LASK.
1: Vinga, obrim ara plana poliesportiva parlant de bàsquet perquè avui arrenca la Lliga Catalana.
0: És un torneig de pretemporada, però que significa el primer títol del curs i el qual li donen molt valor als 6 equips que hi participen. Enguany es disputa altra Copa Tarragona i el primer duel el jugaran l'Ilerna Lleida i la Sisa Joventut de Badalona, que encetaran el grup 2 a 6:45 de la tarda. El base dels verd i negre, Ricky Rubio.
2: Amb ambició i amb ganes de veure com les peces encaixen unes amb altres. Tenim ganes. Hem canviat una mica l'estil. Tenim més tir de 3. Podem jugar una mica inclús més físics en algun moment i això farà que el nostre joc pues, pugui ser una mica més ràpid i amb més punts, no?
0: I més tard, el Morabanc Andorra i el Kitchener es Manresa jugaran el duel de la primera jornada del grup 1 a les 9 de la nit.
1: I dos últims apunts de tenis i handbol.
0: En tenis, Carlos Alcaraz acaba de caure als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant el local Ben Shelton per 3-16-2 en un partit espectacular, acabant amb un super tie-break. Aquest últim gran slam de la temporada era la reaparició del tenista Múrcia, que no jugava un torneig des del Godó a Barcelona al mes d'abril. I en handbol, el Barça arrenca avui la disputa de la Lliga de Campions. Enfrontarà l'Skanderborg danès al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre, tot just després de renovar ahir el seu entrenador, el malagueny Carlos Ortega, fins l'any 2031.
1: Víctor, Llucia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé. Fins demà.
3: A Onda Cero, la ciutat. Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
4: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: I ara ens volem fer ressò d'un avenç que demostra la contínua evolució de la ciència i la importància de la recerca per la nostra vida. I és que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel injectable d'origen natural que permet administrar quimioteràpia de manera local i sostinguda en tumors sòlids.
5: Per exemple, en el càncer d'ovari i el glioblastoma, que és un tumor cerebral molt agressiu. Aquest tractament redueix de manera potencial la toxicitat associada als tractaments convencionals, a la quimio de tota la vida. S'ha aplicat el 70% del fàrmac al llarg de 14 dies i s'ha mantingut aquesta estructura durant més de 3 setmanes en condicions fisiològiques. La substància alliberada sobre aquest tumor permet tractar-lo millor i és una passa endavant en el que es diu la medicina personalitzada.
1: Fernanda Andrade, investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Siempre que...
6: Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Me gustaría solo hacer un pequeño apunte, si no os importa. Ahora, yo soy ahora mismo profesora en la Universidad de Barcelona y en su momento era investigadora en el Vall d'Hebron, donde se estaba desarrollando este proyecto. Pero ahora mismo me estoy transferiendo a la Universidad de Barcelona, solo de pequeño apunte.
1: Pues queda aclarado este apunte. Siempre que hablamos de avances científicos, especialmente cuando hablamos del campo de la sanidad, hay muchos tecnicismos que las personas pues, que no somos entendidas nos perdemos un poco. En un lenguaje sencillo, ¿qué es lo que permite este hidrogel?
6: Vale, en una manera muy sencilla, lo que nosotros queremos es que, al contrario de la quimioterapia convencional que se inyecta en la vena y que el fármaco se distribuye dentro del cuerpo, cuando llega al tumor tiene su efecto, pero todo el fármaco que está en otras partes del cuerpo tiene efectos secundarios, muchos de ellos conocidos por la población, como el más común que la gente reconoce la caída de pelo, ¿no? Pero hay muchos más efectos secundarios que afectan los órganos y que provocan problemas de la salud de los pacientes. Entonces, lo que nosotros queremos es colocar el fármaco en la cercanía del tumor de manera que vaya a salir, como si fuera un depósito, este es el hidrogel, que va a liberar poco a poco el fármaco en esta cercanía, aumentando la eficacia, pero reduciendo la exposición de todo el cuerpo a este fármaco. Y de esta manera reducimos los efectos tóxicos y adversos que tiene este fármaco en los demás órganos, mejorando de esta manera la calidad de vida del paciente. Nuestro mayor enfoque aquí es mejorar la calidad de vida del paciente y que los ciclos de quimioterapia sean más fáciles de soportar, más fáciles de lo que son ahora mismo.
5: Claro, las personas que siguen un ciclo de quimioterapia, un tratamiento por cáncer con quimioterapia, al final lo que reciben es un poco un café para todos.

0: participa en todos los pacientes. Incluso las CAR T y las células, la inmunoterapia, hay pacientes que siguen no respondiendo a estas terapias. Entonces siempre necesitaremos de todo este tipo de abanico de opciones y escoger la que mejor se adapta a cada paciente. Pero este gel también, también podrá ser un depósito también para lo que es inmunoterapia y para CAR T cells. Entonces, es algo que es el bueno de esta plataforma que estamos desarrollando, es que se puede adaptar no solo a fármacos, pero a otros, como la quimioterapia convencional, pero a otros componentes terapéuticos para poder aplicarlos también de manera más localizada y reducir efectos secundarios que pueden también ellas tener este tipo de terapias más resistentes en otros órganos.
1: Por último, Fernanda, ¿este hidrogel está disponible ya en los centros sanitarios? ¿Es ya una realidad o estamos hablando de una fase preclínica?
0: No, de momento estamos en una fase preclínica, los resultados que estamos obteniendo son muy buenos y lo que queremos también, hemos publicado esos primeros resultados, pero también lo que queremos es aprovechar toda esta visibilidad y os agradecemos para poder conseguir más financiación, para poder seguir. Hasta el momento hemos conseguido financiación y que agradecemos mucho al Instituto de Salud Carlos III, a la Fundación La Caixa y la Asociación Española contra el Cáncer. Pero, como podéis imaginar, para poder seguir es necesario una financiación más grande, especialmente si podemos probar ahora, conseguir probar en los animales en diferentes tipos de tumores la efectividad y la seguridad de este sistema, poder avanzar para fases clínicas necesita una gran financiación, que es algo que necesitamos, y la idea es también hacer ver, ¿no?, a quien llamar la atención para este sistema y que sea promisor para conseguir esta financiación y poder seguir desarrollando soluciones para los pacientes.
1: Fernanda Andrade, profesora de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en la ciudad.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Arriba a la 12a edició del Delta Birding Festival, una cita que ja s'ha consolidat com el gran festival d'ornitologia de referència de la Mediterrània. I per saber-ne més, doncs ja tenim preparat aquí a l'estudi el Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: 12a edició ja del Delta Birding Festival. Què ha fet possible que es converteixi ja en una cita imprescindible, tant pels aficionats com també pels experts?
3: Sí, sí, i no només aquí a Catalunya, sinó ja podíem dir arreu d'Europa, no? Perquè ja és una de les dates concretes que la gent del món de l'ornitologia o els aficionats als ocells i a la natura doncs saben que hi ha aquesta trobada quasi ja indispensable.
1: Ja reserven, eh?
3: Ja reserven. Cada cop tenim això, tenim la sensació de que la gent ja anticipa al màxim. Tenim moltes de les activitats que s'han de fer amb reserva anticipada i es pot comprar, diguéssim, totes aquestes entrades. Gairebé un 20% més que l'any passat ja estan venudes, ja estan cobertes moltes, perquè això, ja, doncs, la gent ja ho té a l'imaginari de que a finals de setembre tenim el Delta Birding Festival i és el moment de fer una baixada al Delta, que sempre és molt agradable.
1: Sempre s'agraeix. Enguany el festival porta per lema milers d'ales, un sol punt de trobada. Més enllà de l'observació d'ocells, quin és el missatge que vol transmetre la Fundació Catalunya a la Pedrera?
3: Bueno, aquest missatge de diversitat, no? El món dels ocells és molt divers i això doncs permet doncs que tant les persones que es volen introduir, que no tenen ni idea, doncs també estan benvinguts, i tots els diferents graus, diguéssim, d'aproximació que puguis tenir, des dels professionals, els més aficionats, els que els agrada més la fotografia que l'observació, els que tenen, per exemple, doncs, interès per les gravacions dels cants i dels sons. En fi, hi ha tot un ventall molt ampli que ens portaria des de l'expressió artística fins a això, doncs, a coses ja molt erudites, podríem dir, o que tenen a veure, doncs, no sé, també amb altres projectes, no només d'ocells, sinó de la conservació de la natura i del patrimoni natural arreu de Catalunya, el Mediterrani, Europa, no?
1: Abans ens deies que venen experts de tot el món. Entenc, doncs, que és que al Delta hi ha espècies que no es poden observar d'altres zones.
3: Sí, bueno, molts
1: pregunta
3: venen.
1: Pregunta dins de la meva desconeixença total.

0: El Delta, de fet, és una de les... Avui en dia és un dels destins més importants a Europa per la diversitat d'ocells. Es poden observar més de 300 espècies d'ocells, i això, doncs, diguem, ja li dona molta rellevància. Però, a més, és que si fas una ruta des dels Pirineus fins al Delta, que és el que es promou aquest any, doncs, l'exposició permanent que hi haurà per tots els visitants és això, aquesta ruta, que s'està promovent com un dels itineraris ornitològics de més interès a tota Europa. No? En pocs quilòmetres pots veure ocells d'alta muntanya fins als ocells de mar. No? I això, doncs, en pocs llocs a Europa es pot trobar aquesta, en poc temps, en pocs quilòmetres, tota aquesta concentració. I, per tant, doncs, això fa que sigui molt atractiu, però també ens ve gent simplement per explicar-nos aventures o projectes que tenen, això, s'estan fent, doncs, a l'Himàlaia, o tenim, per exemple, aquest any, un fotògraf del National Geographic, no?, que és el Ditriman Mukherjee, que és un hindú, que està fent fotografies, doncs, això, de les panteres de les neus i de faisans aquests de l'Himàlaia. Tenim també, doncs, l'Àlex Barryman, que és un especialista dels ocells perduts. Perduts vol dir que estan a punt de considerar-se extingits, però encara no ho sabem segur. I, per tant, com que encara no ho sabem segur, s'estan organitzant expedicions als llocs on encara pot ser que encara quedi alguna espècie, i s'estan retrobant. Algunes d'aquestes s'han retrobat, per tant, se salven, per dir-ho així, de l'extinció. No? En fi, hi ha, com veus, moltes coses, doncs, a conèixer. També parlarem, doncs, per exemple, en aquest cas, hi haurà una taula rodona i una pel·lícula sobre la foca del Mediterrani, el vell marí. Que és un tema, doncs, que també és una mica, doncs, així, fins i tot polèmic, no?, que ha saltat recentment, perquè el govern català ha decidit que vol iniciar la reintroducció de la foca al Cap de Creus, per exemple. No? Per tant, doncs, bueno, són temes, doncs, que van més enllà simplement de l'estudi dels ocells, i també, doncs, això, recordar que aquest és un festival obert a tothom, a les famílies, a la gent que es vol iniciar, que vol començar i, bueno, sap on fer-ho o potser no ha tingut ocasió. Doncs aquí trobarà això, doncs, tot aquest ventall d'opcions de com començar a observar els ocells, com observar-los, com fotografiar-los, com poder reconèixer, i que entengui que els ocells són com una mena d'ambaixadors de la natura, no? És potser, si anem a mirar animals, el més probable és que veiem més ocells que una altra cosa, no? Que mamífers, que rèptils, fins i tot insectes. I, per tant, doncs, és el que ens fan, tenen aquesta capacitat de fer com d'ambaixadors de la natura, i, per tant, ens estan explicant moltes coses, no? I, a part, que sempre són ocells, molts casos vistosos, que tenim aquí a Catalunya, doncs, alguns que són molt atractius, no? Com els flamencs que veiem constantment durant el festival, perquè ens van passant pel cap amunt i avall, no?
1: A més, els beneficis de la venda d'entrades es destinaran a un projecte molt interessant, explica'ns.
0: Sí, això és una de les característiques d'aquest festival, i és que els beneficis, que no són grans beneficis, però els pocs beneficis que gestionem es destinen a un projecte que enguany és un projecte de conservació dels ocells de secà, els ocells que viuen en les zones més àrides, en aquest cas de l'Alt Camp, aquí a Tarragona, que hi ha, doncs, unes petites poblacions de, per exemple, el gaig blau, que és un ocell africà molt bonic, molt acolorit, amb uns colors blaus turqueses molt espectaculars, i que encara queden allà alguns exemplars, i es reforçaran les seves poblacions amb caixes nius, amb millores en l'hàbitat i accions de conservació d'aquest espai, que, bueno, que encara, diguéssim, està, per dir-ho així, en bon estat de conservació, i que esperem que duri molts anys.
1: Miquel, recordem les dates per tothom que hi vulgui participar.
0: Sí, són el divendres 18, el dissabte 19 i el diumenge 20 de setembre.
1: Doncs ja sabeu, del 18 al 19, al 20 de setembre, del 18 al 20 de setembre, teniu una cita al Delta Birding Festival. Tothom hi és convidat, eh? Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre, un plaer que ens ho expliquis.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero, la ciutat.

0: Utat.
1: I marxem ara fins a Tarragona i Lleida per saber què ens tenen preparats el Pablo Alcaraz i la Núria Mora. Nois, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, hola, bon dia.
1: Pablo, a veure, comencem per tu avui.
2: Doncs mira, arrencarem amb un congrés internacional que té lloc a Tarragona fins demà dijous, on hi ha més de 600 especialistes presentant els darrers avenços en bioquímica i biologia molecular. I parlarem amb l'Aina Lluch, que és investigadora del Centre de Biologia Tumoral i Immunologia de la Universitat de Marburg, a Alemanya, per veure com influeixen les cèl·lules del greix en el càncer.
1: Oh, molt interessant aquest tema, eh? Estarem molt pendents. I a Lleida, Núria, què ens tens preparats?
3: Doncs a Lleida mirem el cap de setmana i amb una versió molt més lúdica tenim la segona edició de la MangaCon, aquesta convenció sobre manga, anime, videojocs i la cultura otaku japonesa que està arribant per tot arreu i que es celebra a Fira de Lleida. Ens ho explicarà el seu director, l'Ivan Carrasco.
1: Núria, m'encanta que miris el cap de setmana ja el dimecres.
3: I tant, és fantàstic, que a més, com que divendres és festa, has d'aprofitar, ho has de fer una miqueteta abans. Sí, sí.
1: Totalment. Doncs, nois, molt interessant els programes, els continguts que teniu avui a la ciutat de Tarragona i a Lleida. Pablo, Núria, ens escoltem demà. Que vagi molt bé
3: demà
1: el programa.
3: Demà hi tornem.
2: Fins demà.
1: Temps ara pel butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Molts més continguts, i recordeu aquesta pregunta, si coneixeu algun personatge que s'assembli una mica al Gran Vázquez, del que ara ens parlarà de seguida l'Eugeni Ossa. Notes de veu al 676-76-0908. Temps ara per la informació. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 9 de setembre, dia en què us expliquem que aquest estiu ha estat el més càlid des que hi ha registres oficials segons el Meteocat. Seguint la mateixa tendència, la temperatura de l'aigua del mar en superfície a les costes catalanes també ha trencat tots els rècords, 26,1 graus de mitjana, més de 2 graus per sobre de la del període 1982-2022. De fet, tant juliol com agost s'anoten la temperatura mitjana més alta mai registrada, amb 27 graus graus i 28,4 en superfície, respectivament. I juny no bat el rècord, però per poc. És el segon més càlid al mar, amb 23,7 graus de mitjana des del 1982. Són dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar i que també mostren les temperatures màximes mensuals inèdites als 3 mesos d'estiu. També us expliquem que l'autòpsia practicada al cos aparegut aquest passat dilluns en una séquia d'Amposta apunta a una mort accidental. Segons han apuntat fonts policials, l'home hauria pogut patir alguna afecció cardíaca sobtada i posteriorment s'hauria ofegat a l'interior de la canalització. Recordem que el cos va ser localitzat cap a 3:15 del migdia en un ramal del canal de la dreta de l'Ebre, prop de la carretera TV-34. 03. I acabem el repàs a l'actualitat del dia explicant que l'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per tal d'aprofitar l'aigua regenerada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. L'agència ha licitat les obres, que compten amb un pressupost de licitació de 2,8 milions d'euros. La nova instal·lació té un cabal de disseny de 7.200 metres cúbics al dia d'aigua regenerada, que equival a la totalitat de la producció actual de l'estació d'aigües depurades de Valls. La instal·lació tractarà l'aigua procedent de la depuradora de Valls per adequar-la als requisits de qualitat exigits per la normativa europea per al reg agrícola i també es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants de Valls. Així està l'actualitat del dia.

0: Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i demà, des del Servei de Meteorologia d'AEMET. Noelia García.
1: Bona tarda. Durant aquesta tarda a Tarragona, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes.

29 graus a Tarragona i 28 a Gandesa i al Vendrell. Demà dijous baixaran més les màximes, 27 graus al Vendrell, 28 a Tarragona i a Gandesa, 29 graus a Reus i 32 a Tortosa. Dia de sol amb temps més estable i cel poc ennuvolat, però de matinada a la meitat nord possibles ruixats de forma aïllada. Bufarà vent moderat amb fortes ventades a l'interior. És una informació d'AEMET.

0: nostre espai de la ciència volem parlar del Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular, que té lloc a Tarragona i on prop de 600 investigadors i investigadores participen des d'aquest dilluns, ho faran fins demà dijous, en aquest 48è Congrés. De què es parla? Doncs investigadors de referència avancen en el coneixement de malalties, l'envelliment, el metabolisme i també el desenvolupament de nous tractaments, amb una recerca cada vegada més interdisciplinària. Per parlar d'una de les coses, d'un dels camps que s'està debatent aquests dies aquí a Tarragona, hem convidat a l'Aina Lluch, que és investigadora del Centre de Biologia Tumoral i Immunologia de la Universitat de Marburg, a Alemanya, i que aborda el paper dels adipòcits, que són les cèl·lules que emmagatzemen greix en la configuració del microambient tumoral. Aina Lluch, Aina, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Pablo.
0: Escolta, t'utilitzo una mica com a corresponsal aquests tres primers dies de congrés. Què tal? Com estan?
1: La veritat que molt bé, és un espai excel·lent per poder enriquir-nos entre tots els investigadors, comentar els nostres projectes, les idees i poder col·laborar entre nosaltres, vull dir que és un espai fantàstic.
0: I en concret sobre el teu tema, quina és la relació entre el greix corporal, entre l'obesitat i el càncer?
1: Doncs mira, aquí en aquest congrés he estat organitzant un simposi, diguem una temàtica, no?, que estava centrada en posar de relleu la importància del greix en diferents patologies, inclosa l'obesitat, el càncer i la patologia de fetge gras. En el meu cas jo abordava més la part de càncer,
0: sí,
1: perquè la nostra recerca estem interessats en estudiar la interacció, o és el que estem fent, vaja, estudiar la interacció com el greix, sí, en particular la cèl·lula majoritària del greix, o sigui del teixit adipós, seria el terme més tècnic,
0: sí,
1: que són les cèl·lules que emmagatzem en aquest greix, com afecta, com afecta, diguem, a l'ambient microtumoral, ambient, sí, microtumoral del càncer d'ovari en particular. Però l'accés, sí, en el nostre cas és el càncer d'ovari, però se sap que l'accés de greix corporal està associat fins a 13 tipus de càncer, no? Diguem, una predisposició a poder-lo generar, inclús diversos tipus, entre ells el càncer d'ovari.
0: I com afecta? És a dir, quina és la relació entre una i l'altra?
1: Doncs mira, se sap que aquests adipòcits, no?, aquestes cèl·lules, són capaces d'alliberar el seu contingut, diguem, d'alguna forma. Això fa que el tumor pugui créixer, no? És com que l'alimenta. A part d'això, també està implicat els adipòcits, doncs, en diverses molècules, diguéssim, de senyalització, que ajuden a la progressió del tumor, ajuden, per exemple, que el tumor pugui, diguem, moure's cap a altres zones del cos, el que es coneix com a metàstasis, i també està implicat en la inflamació, que també ajuda que aquest tumor es pugui, diguem, progressar, escampar-se per altres parts del cos, sí, així com en termes molt generals, i també se sap que està implicat, i això és una cosa que s'està estudiant molt també, el seu paper en com modulen el sistema immunitari, que el sistema immunitari és molt important per lluitar contra aquestes cèl·lules, no?, que s'han, diguem, s'han transformat en malignes,
0: sí,
1: i se sap que els adipòcits, amb tota aquesta senyalització i de més que poden secretar, afecten també el nivell del sistema immunitari. Mm. Vull dir que és complex, però poden afectar a diversos nivells.
0: Afableixen, no?, entenc, en aquest cas? És a dir, afableixen,
1: correcte,
0: el sistema immunitari.
1: Exacte. D'alguna manera fan que aquest sistema immunitari no estigui actuant, no?, com, i que puguin escapar-se del sistema immunitari.
0: No sé si era amb aquesta frase, potser ho simplifico molt, tu em diràs,

0: però a major greix corporal, és a dir, una persona que pateix d'obesitat té major risc per patir un càncer i menys eines per enfrontar-s'hi?
1: O sigui, és un factor de risc, no és una correlació directa, si tens obesitat tindràs això, és com molts altres factors de risc, no? És un factor de risc més que s'ha associat, però pots tenir obesitat en certs casos i ser metabòlicament, diguem, sa, no sempre està associat a malaltia, però és un factor de risc, igual que altres factors de risc, però que no t'asseguren que desenvolupis cap altra malaltia, diguem.
0: I se sap del perquè d'aquesta relació? És a dir, el perquè els adipòsits, aquestes cèl·lules que emmagatzemen greix, treballen en benefici, en aquest cas, del tumor?
1: Per diversos motius. Un, la inflamació que es genera quan hi ha un excés de corporal, molt general, però hi ha molta inflamació. Això fa que aquestes cèl·lules estiguin afectades. A part, doncs, com et comentava abans, també són una font d'energia, no? Diguem que el greix emmagatzema energia i això és important i vital perquè aquestes cèl·lules puguin créixer. És com una altra font d'energia que tenen, no? I al final el greix pues, és, diguem que acumula molta reserva energètica, per dir-ho d'alguna forma.
0: Avui estàs, bueno, no només avui, sinó al llarg d'aquesta setmana fins demà en aquest congrés a Tarragona. La presentació deia que tu ets investigadora del Centre de Biologia Tumoral i Immunologia de la Universitat de Marburg a Alemanya. El teu dia a dia, el teu treball, la teva investigació es centra justament en aquest àmbit?
1: Correcte, sí. De fet, tenim diverses línies d'investigació i en concret també ens centrem doncs, en la part del sistema immunitari, que és un gran bloc dintre del nostre grup d'investigació, i estem estudiant aquesta interacció entre els adipòsits en concret i certes cèl·lules del sistema immunitari.
0: Deixa'm que et pregunti la curiositat. Com vas anar a parar a Marburg i a aquest centre de biologia tumoral i immunologia?
1: Mira, jo vaig fer la meva carrera de doctorat, diguem, la part del doctorat aquí a Girona,
0: sí.
1: En un grup de recerca molt important en obesitat i comorbiditats, i diguem que s'ha centrat en l'estudi del teixit adipós, i a partir d'aquí vaig buscar com ampliar-me també en altres camps, i va sortir l'oportunitat de poder anar a Alemanya en un grup doncs, que... inclou, no, diguem, la part de càncer, i com que aquest link entre el teixit adipós i el càncer és una cosa que s'està començant és un tema, no, que s'està cada cop posant més de relleu la importància, doncs em va semblar que era el link ideal, des d'on venia, no, els coneixements que d'on venia, en poder unir-me a aquest grup i participar, no?, i poder avançar en aquest camp, que és el càncer d'ovari, que és un càncer poc estudiat i que li falta i que és poc diagnosticat, també, diguem, o es diagnostica molt tard, i això, doncs, evidentment té conseqüències.
0: I per què poc estudiat i poc diagnosticat?
1: Bueno, els càncers ginecològics solen estar menys estudiats que altres càncers, i a part el diagnòstic sol arribar tard perquè els primers, diguem, els primers estadis no presenta símptomes o presenta símptomes molt difusos que no s'acaben d'associar. Llavors, quan es detecta normalment ja és en estadis una mica més avançats i, evidentment, sempre complica el poder, no?, abordar amb teràpies i que sigui efectiu i que funcionin, no?, per poder evitar que aquesta malaltia arribi a etapes més llunyanes i, evidentment, amb un final no tan agradable.
0: Acabo, Aina. Fa uns mesos parlàvem també amb una investigadora mèdica, en aquest cas de Tarragona, que estava treballant als Estats Units, i li fèiem una mica que ens fes la comparativa i ens deia, no, res a veure, és una altra lliga, és una altra pel·lícula. Amb Alemanya també passa quelcom similar? És a dir, tu que has investigat aquí i estàs investigant ara allà, trobes diferències o no? També estem parlant de lligues totalment diferents en investigació mèdica i investigació científica.
1: Mira, la meva percepció és que aquí a Espanya hi ha molt de talent, però no està ben valorat, no? No, el finançament costa, no es valora, crec que els investigadors en el nivell que es valora a Alemanya. és la meva percepció. Penso que aquí es fa molt bona investigació amb el poc que, a vegades amb els pocs recursos que tenim i les condicions, es fan treballs molt bons. I a Alemanya tinc la sensació que la posició d'investigador, la investigació en si es valora una mica més a nivell doncs, d'estat, governs o el que siguin institucions que donen finançament i demés.
0: Doncs Aina Lluch és investigadora del Centre de Biologia Tumoral i Immunologia de la Universitat de Marburg, a Alemanya, i forma part d'aquests 600 especialistes que estan a Tarragona presentant els darrers avenços en bioquímica i biologia molecular en aquest Congrés Internacional, el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular, que se celebra fins demà al Palau Firali de Congressos de Tarragona. Aina, gràcies per atendre'ns a Onda Cero.
1: Moltes gràcies a vosaltres també per fer-ne difusió.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: tifose. La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Apunteu-vos la cita perquè és una d'aquelles clàssiques, ineludibles, a l'arrencada de la nova temporada. El diumenge 13 de setembre, és a dir, aquest proper diumenge, de 10 del matí a 2 de la tarda, al Port de Cambrils, tenim una nova edició de Deixa't prendre el pèl. I sabeu que normalment quan parlem del Deixa't prendre el pèl, entre d'altres, saludem doncs, a un dels membres de l'organització, que és Lluís Balades. Lluís, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui t'han deixat sol, els de l'organització, sol davant del perill. Javier el tenim allà doncs, fent el que ell fa, que és prendre el pèl a la gent, a la seva barbaria, i ara m'expliques tu com anirà l'edició d'enguany, que és el que heu preparat i de més. També hem convidat per parlar no només del Deixa't prendre el pèl, sinó de què es fa des de l'Ajuntament de Cambrils al voltant de totes les associacions, fundacions que hi ha al municipi, de quina manera s'ajuda. És la regidora de Salut i Inclusió Social, que és la Gemma Balanyà. Gemma, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Benvinguda a Onda
2: Cero. Moltes
0: gràcies. I també està aquí, i ara ja sabreu de què va el Deixa't prendre el pèl d'enguany, la presidenta de l'Associació d'Autisme de Cambrils, que es diu Patricia. Patricia.
3: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy bien.
0: A veure, ara ja hem desvetllat que enguany els diners que es recaptin aquest diumenge el Deixa't prendre el pèl va per l'Associació d'Autisme, Lluís.
1: Sí, era una de les associacions de la població de Cambrils que ens faltava,
0: sí,
1: donar-li una mica de recolzament, que sempre va bé, i bueno, vam posar a la taula amb l'Ajuntament i la resta d'organització, a tothom ens va semblar bé, doncs ho hem tirat endavant.
0: Què és el que heu preparat? Explica'm una mica el menú. Jo he donat l'hora de 10 del matí a 2 de la tarda.
1: Sí, correcte. El diumenge, aquest propi diumenge, de 10 del matí a 2 de la tarda, dia 13 de setembre, doncs farem el que es fa cada any. Hi ha un servei de perruqueria, barberia i massatges, aquestes tres coses, que la gent pot participar comprant el tiquet allí mateix o, com sempre, online, a través de la pàgina www.deixaprendreelpel.com,
0: sí,
1: o a través d'Instagram. Llavors, bueno, a part de serveis d'aquests professionals, també tenim durant la jornada actuacions musicals, servei de bar, i com a novetat tenim també una carpa sensorial, que us ho explicarà millor la Patricia després de...
0: Una carpa sensorial, vale. Ara ens dona detalls. Recordem que un dels ingredients clàssics del Deixa't prendre el pèl de totes les edicions és que venen perruquers, barbers, de no només de Cambrils, no només de la comarca del Baix Camp, no només de la província de Tarragona, fins i tot no només de Catalunya.
1: Sí, enguany venen vora 50 professionals, i els llocs d'on venen, que no són d'aquí de la província de Tarragona, venen de València, de Castelló, Barcelona, Lleida i la província de Tarragona, bàsicament.
0: Recordo que normalment sempre hem dit podeu comprar el tiquet allà de forma presencial, però si ho feu amb una certa antelació, doncs home, tot queda una miqueta més endreçat, potser no has d'estar després allí fent cua. És a dir, que nosaltres el que aconsellem és que fins diumenge tenim temps per poder entrar a la web deixa'tprendreelpel.com i a partir d'aquí adquirir les entrades del que vulguis.

0: aquesta associació, perquè aquí som un grapat de famílies que tenim nens amb trastorn autista.
1: Sí, nosaltres des de Salut Pública sobretot se treballa molt amb les entitats que sorgeixen al Cambrils i que una mica volen treballar determinades malalties o condicions, perquè en aquest cas no és una malaltia, no? És un trastorn. I quan ells es van posar en contacte, doncs, també va haver un suport. Hi ha suport també d'espais municipals. Quan ells volen organitzar activitats, doncs l'Ajuntament també els dona un cop de mà, es financien determinades coses, hi ha una petita línia de subvencions i també hi ha un suport tècnic a totes les entitats de salut de Cambrils, perquè actualment aquest any per primera vegada vam recuperar la Fira de la Salut i van haver 16 entitats vinculades a la salut en aquesta fira, i algunes van faltar perquè no estaven totes, i una mica sobretot el que intentem és conscienciar, ajudar les entitats i treballar comunitàriament, no? Perquè al cap i a la fi les entitats al final s'acaben organitzant, ells acaben tenint el seu propi espai i acaben marcant el que volen treballar, però a vegades necessiten aquest suport, i des de l'Ajuntament és el que intentem proporcionar perquè ells puguin desenvolupar la seva activitat.
0: Lluís, recordo la cita diumenge de 10 del matí a 2 de la tarda. Recordem la web, que és deixa'tprendrelpel.com, i que això em sembla que l'any passat amb Javier i amb tu mateix ho comentàvem així, que això s'ha convertit en una petita festa major, com un epíleg de la festa major que celebra a Cambrils, la festa major del camí, de la Verge del Camí, perquè no és només el show que munten els barbers, els perruquers i massatgistes, sinó l'animació infantil, la música, la gastronomia, parlant de Cambrils, òbviament, la gastronomia d'estar present.
2: Sí, nosaltres ho diem, ho parlem sempre amb la Gemma també, que és un perllongament de la festa major, que estem ara en pleno apogeo, i bueno, i és això, moltes actuacions musicals, molt d'ambient, i sobretot, doncs, bueno, val la pena animar la gent que vingui el 13, perquè, bueno, com has pogut escoltar, jo quasi m'emociono d'escoltar la Patrícia, perquè doncs és una pena, no?, que hi hagin, bueno, que i és una pena, doncs, que no es pugui fer més per les famílies que tenen algun nen amb aquesta condició. Va, llavors animo la gent que vingui, que pugui ajudar, que aquesta entitat pugui créixer, i doncs això, que els esperem a tots el diumenge.
0: Patricia, ¿tenéis alguna web, redes sociales? ¿De qué manera se puede poner la gente en contacto con vosotros?
3: Tenemos Instagram, que es Te Acompañem.
0: Te Acompañem.
3: Bien. Y tenemos mucho movimiento en el Instagram, nos movemos más con esto.
0: Con redes sociales. Bueno, doncs, si algú té dubtes, vol informació, vol conèixer encara més què és el que fan, com s'organitzen, que entrin a la seva xarxa d'Instagram, Te Acompañem. Patricia, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Onda Cero.
3: Gracias por la oportunidad.
0: Gemma Balanya, que és la regidora de Salut i Inclusió Social de l'Ajuntament de Cambrils, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a nosaltres, a vosaltres, per convidar-nos.
0: I Lluís, com sempre, ha estat un plaer, i ja saps que aquesta és casa teva, és a dir, que l'any vinent ens tornem a veure i a veure què em portes i quines són les novetats.
2: A veure, quina novetat.
0: Una abraçada per tu i per tot l'equip.
2: Moltes gràcies.
4: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
5: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
6: Escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
5: ¿Qué pasa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Tenim nou capítol d'Històries de Romans amb el profe, amb Joaquín Ruiz d'Arbulo. Profe, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Pablo. Molt bon dia a tothom.
0: Estem a menys d'una setmana de que arrenquin oficialment les festes de Santa Tecla a Tarragona amb la crida. Recordem que a l'agost l'altra festa major de la ciutat, Sant Magí, i això ho hem comentat més d'una vegada, Joaquín, la relació... això està fet per un guionista. La relació entre el naixement i la mort de l'emperador August i les dates, el 19 d'agost i el 23 de setembre.
1: Sí, és, a veure, probablement, o quasi segur, es tracta d'una casualitat. Però la història és veritat que té unes casualitats que són ben originals. I això per la següent raó. Anem a veure. Sabem que August va néixer a Roma el dia 23 de setembre de l'any 63 abans de Crist, i sabem també que va morir a Nola, en la Campània, el dia 19 d'agost de l'any 14 de C. Bueno, molt bé, fins aquí tenim una data històrica. Però també sabem una altra data històrica i que forma part de la nostra condició de tarragonins, que August, la colònia Tàrraco, li va demanar permís a l'emperador Tiberi una vegada havia mort August i va ser declarat oficialment un déu per dedicar-li un temple aquí, a la colònia Tàrraco, que va ser, ens diu Tàcit, el primer temple dedicat a August en les províncies. Aquest temple, que lo tenim, hem parlat de moltes vegades, amb seguretat estaria situat sota l'actual catedral, l'únic que passa és que no, quan van construir la catedral mitjaval al 12, doncs van portar-se via totes les peces de marbre d'aquest temple, perquè era un temple fet tot ell en marbre blanc de Carrara, amb el qual se fa una calç meravellosa. Però bé, aquest temple August inaugurat a Tàrraco va significar que els nostres avantpassats tarraconenses, durant varis segles, varen estar celebrant el dia del seu naixement, que era una data oficial de celebració, i també el dia de la seva mort, recordant la seva mort. I d'aquí ve la casualitat estranya. És a dir, que els nostres avantpassats fa 2.000 anys, aquestes eren les seves dues dates principals de celebracions dintre del tot el seu calendari festiu, i que després nosaltres avui en dia les haguem incorporat al nostre calendari festiu actual, les mateixes sense tenir res a veure. No, ja no recordem August, sinó que Sant Magí és Sant Magí, Santa Tecla és Santa Tecla, la Santa d'Iconi, etc. Clar, aquí també tenim que dir que hi ha un problema greu per pensar que hi ha una possible relació dintre d'aquesta casualitat. I és que, clar, que Tarragona no té una vida contínua des de l'antiguitat fins als nostres dies. Sempre hem comentat també que després dels romans venen els visigots, però que la Tarragona visigoda al segle VIII, després, quan va arribar la notícia de la batalla de Guadalete, doncs els pròcers de la ciutat van fugir per mar, el bisbe en direcció a Itàlia, els condes doncs van fugir també, i Tarragona, recordem-ho, va quedar com una ciutat abandonada entre el segle VIII i el segle XII. El segle XII és quan ja l'embracida feudal i Robert de Bordet, l'arquebisbe de Barcelona, convertit en nou arquebisbe de la Tarraconense, doncs varen tornar a fundar una nova ciutat de Tarragona. Clar, aquest tipus de memòria històrica en una ciutat abandonada 4 segles són difícils de plantejar. Però, clar, no deixa de resultar una cosa ben curiosa. Ara imaginem un romà que torna a la vida 2.000 anys després, i si torna en Setmana Santa, veu els armats i diu, mira, així m'agrada, és que això encara se manté la tradició com té que ser. I quan diuen, i quan es celebren les festes? Doncs mira, són aquí, tenim Sant Magí a l'agost el 19 i Santa Tecla el 23 de setembre, i diria, home, és clar, naturalment, són les nostres festes de Tarragona, no? Bé, és una curiositat, deixem-lo com curiositat, però dius, caram, quin... Bueno, i si algú se n'ocorreix alguna lògica en aquesta...
0: Que ens expliqui. Sí, sí.
1: Exacte, que ens expliqui que es faria també molta il·lusió. Mm. També tenim que dir que en altres ciutats on també August va ser recordat i berenat com un déu, no ha existit cap coincidència com aquesta tarragonina. No, tampoc no podem dir, mira, és que

0: en tal lloc també va passar algo semblant. No, no, això és una qüestió nostra, però torno a insistir, mira que té dies el calendari, ja és casualitat.
1: Aquests dos. Eren molt de festivitats els romans? És a dir, celebraven, perquè a vegades dona la sensació, quan hem parlat, algun dia ho hem fet algun especial sobre alguna festa en particular, que s'hi va sumant especials que nosaltres mateix, aquí al programa, li hem dedicat a certes festes del calendari romà, et surten unes quantes, eh?
0: Sí, sí, un fotimer de festes. Però, mira, jo a vegades he parlat d'aquest tema i l'he estudiat una miqueta, les festes dels romans, perquè tenien es ludi roman i es ludi plebei. Clar, les festes per als romans eren molt importants perquè eren un mitjà per cohesionar la societat. Quan tu fas una festa pública, pues fas cerimònies religioses, però fas també coses lúdiques, no? Pues curses de carros, obres de teatre, llocs d'amfiteatre, mimos que recorren els carrers, i amb tot això el que feien els romans era sentir-se romans, és a dir, creaven comunitat, que és el mateix que fem nosaltres en les nostres festes. Ara bé, fixa't que curiós, em vaig dedicar a comptabilitzar totes les festes d'època romana, que ja no recordo el número, però eren un fotime, i les vaig comparar amb les nostres festes actuals. Bueno, les nostres festes actuals, bueno, tenim un mes de vacances. Bueno, un mes de vacances a l'estiu, però també tenim uns dies al Nadal, uns dies a Setmana Santa, i després tenim tots els caps de setmana. De cada 7 dies tenim 2 dies de festes, que això és una cosa nova. Jo recordo encara de nen, també l'hem parlat a vegades, que el meu pare treballava encara el dissabte al dematí. La festa, recordo que es parlava de la setmana anglesa, que va ser la incorporació del dissabte a la tarda com dia de festa, perquè normalment el dia de festa era només un, el diumenge. Després va ser festa també dissabte a la tarda i després ja dissabte i diumenge. Doncs bé, em vaig dedicar a juntar tots els caps de setmana, el mes de vacances, més totes les festes oficials que tenim, locals i nacionals, i resultava que el número era quasi el mateix que les festes que tenien els romans. I vas pensar, caramba, aquí tenim una altra casualitat d'aquestes ben curioses, no? Penses que els antics no treballaven? Pues sí, sí, mira, treballaven tant, almenys tant com nosaltres. Bueno, i nosaltres, avui dia, que hem tenit, que hem aconseguit, bueno, totes aquestes millores socials i laborals de tenir els caps de setmana de festa. Que, bueno, els avis, els nostres avis, al segle XIX, això havia sigut una cosa increïble, i treballava tot el món, tot el dia, i durant tota l'edat mitjana i l'edat moderna, exactament igual. Per la qual estem tornant a ser romans, Hem triat molts segles, però ara estem tornant a aconseguir els elements romans. Exactament. El qual, mira, no està ni bé ni malament. No deixa de ser una curiositat graciosa.
1: Amb ingredients comuns entre aquestes diferents festivitats que celebraven? És a dir, de la mateixa manera que tu veus, doncs, a Tarragona, Sant Magí i Santa Tecla, a Reus, Sant Pere i Misericòrdia, diferents localitats que dius, bueno, les festes tenen alguns trets comuns i després tenen les seves coses que les fan també diferents i que les fan particulars. Però segurament hi ha algunes coses molt vinculades a la tradició, a cultura popular, que poden formar part perfectament de la Festa Major d'hivern i de la Festa Major d'estiu, que poden formar part perfectament de Sant Magí i de Santa Tecla, doncs, els castells, els elements del seguici popular. Amb els romans passava també alguna cosa similar, de dir, sí, hi ha alguns trets que són comuns, o no, o cada festa era un món diferent.
0: Cada festa era un tret diferent, però tornem amb el mateix. Tot el que nosaltres som avui dia, d'alguna forma, ja va estar, com diria jo, pensat o organitzat a l'època dels romans. És a dir, quan parlem dels déus romans, bueno, els déus romans són uns déus determinats, però després també tenien l'habilitat, mitjançant una qüestió que es deia els sincretismes religiosos, de relacionar els déus amb els altres. Per exemple, els romans tenien com a Júpiter com a déu principal. Els grecs tenien a Zeus, però bé, resulta que Zeus i Júpiter van descobrir que les seves característiques eren pràcticament les mateixes, o sigui, iconogràficament, quan ho tenien que representar, era el mateix personatge d'edat, barbat, amb el raig a la mà, o amb el bastó de mando. Per tant, si ara pensem, nosaltres avui en dia, diguem, nosaltres aquí a Espanya som cristians catòlics, a diferència del món grec, que són ortodoxes. Molt bé, nosaltres, una verge a Catalunya, bueno, pues la verge de Montserrat, la Moreneta, i si anem a Aragó, ah, pues allà és la verge del Pilar. I si ens anem a Sevilla? Ah, doncs pues, allà és la veritat.

0: Verge, pues la Macarena o la Verge de Triana. Ens donem compte que la Verge de Triana, la Pilarica i la Verge de Montserrat és la mateixa Verge? Perquè si tu se lo dius això a un aragonès, mira, com... O sea, sí que acceptem. No, no, és la mateixa Verge, però, escolta'm, nosaltres tenim la Verge de Montserrat, i el de Zaragozano demanarà favor a la Pilarica, i ja els de Sevilla, ja ni te digo, no? con les seves Verges. Per tant, també nosaltres avui en dia estem utilitzant aquest element de la religió com una forma d'establir comunitat. En realitat, podríem dir que quan canvia la Verge és que estem canviant de poble, per dir-ho d'alguna sí. forma. Quan canvia el patró és que ja estem... Si és Santa Úrsula, ja no som a Tarragona, però potser estem apropant a Valls, i si és Sant Fèlix és que estem apropant... Ara parlant de Montcasteller,
1: sí, a Vilafranca.
0: És que estem a Vilafranca.
1: Escolta, abans d'acabar, que tu has arrencat també, bueno, laboralment parlant ja vas arrencar fa uns dies, fa unes setmanetes, però que, clar, aquesta setmana també, aquest dilluns, era arrencada d'inici de curs escolar universitari, que ja tens els teus alumnes per aquí. A qui dones classes? De quin curs estem parlant?
0: Mira, ara tinc classe en primer curs, o sigui, primer. Gent que acaba d'arribar dels instituts. L'únic problema que tenim és que nosaltres tenim un sistema que li diem un programa formatiu de grau, és a dir, que tenim un grau en Història i un grau en Història de l'Art i Arqueologia, que són dos graus diferents, però el primer curs és comú. I el ser comú, clar, són molts. Jo ara tinc dintre d'una hora una classe amb 95 alumnes, que per una universitat és un número insuportable, és massa gent, i com tenim no tota la sort del món, al campus Catalunya, les aules grosses, perquè càpiguen 100 persones, són unes aules que no tenen aire condicionat. Lo qual ja podeu imaginar que, tinguent en compte el canvi climàtic, pues, bé, ja ens ha passat aquests anys anteriors, pues se sí. fa una miqueta dur. Bueno, ells tenen l'avantatge de que són joves, però és que ells porten des de les 9 del matí. Clar, estan ja que ja no saben què fer. Bueno, jo ara tinc que fer una miqueta la meva part d'actor, intentar, pues, bueno, pues que almenys que la classe, el rato que puguem estar junts, que estiguin entretinguts. Però es fa una il·lusió. Jo sempre comento, crec que alguna vegada també l'havíem dit, és molt maco que siguin de primer, perquè fan coses, per exemple, abans d'entrar a la porta, si arriben tard, truquen a la porta. Això a mi me deshace d'emoció, perquè és que sé que dentro de 6 mesos ja seran alumnes universitaris i ja no ho faran.
1: Clar, amb tots els vicis d'un alumne universitari.
0: És a dir, ells venen encara amb l'educació que han rebut a l'institut i que, desgraciadament, lo dic amb ironia, però també en realitat és el primer que perden quan arriben a la universitat. Ah, que no vaig a classe i no passa res, doncs no vaig i me quedo al bar. No és la majoria, són els quals, però bueno, aquí aprenen, se fan grans aprenent aquests petits vicis. Però bé, sí. Torno a dir, com a mínim de l'institut venen ben educats, que ja és molt el que està caient. Del reste ja t'ho diré.
1: Ja en parlem un altre dia.
0: Ja anirem parlant.
1: Joaquín, una abraçada. Fins dimecres vinent.
0: Una abraçada molt forta per tothom.
1: Senyores, senyors, 2 minutets i arribem al punt de les 2, l'hora dels serveis informatius, l'hora de Notícies Mediodia. Nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dimecres 9 de setembre. Demà tornem a tenir cita. A la mateixa hora, la 1, i a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins demà.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Mont Calvó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre

0: De moment, Trapero guarda silenci, però els partits de l'oposició ja han disparat contra la consellera Parlon i contra el mateix president Illa, Ricard Giménez. Bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junts, CUP i Vox demanen directament la dimissió de la titular d'Interior.
2: La consellera Parlon hauria de plegar. És la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
3: No només nosaltres demanem la dimissió de la consellera Parlon, que òbviament està damunt la taula.
4: Evidentemente, Trapero estamos de acuerdo que se vaya, pero quien tiene que dimitir o tiene que ser cesada es la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon.
1: El PP veu el govern immers en un desgavell pels darrers canvis dels càrrecs, mentre que Comuns i Esquerra troben lògica la dimissió de Trapero per l'acumulació d'errors. Les dues formacions volen que Interior obri una nova etapa. Si no, no descarten reclamar responsabilitats polítiques.
0: I des del món sindical, el portaveu d'USPAC, Albert Palacio, desconfia de les bondats d'aquesta remodelació. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
5: No entenem tots aquests canvis, siguin per canvis polítics, o siguin per dimissions, o siguin per amiguismes, o siguin per el que sigui. No es pot portar una empresa, i en aquest cas un cos policial, d'aquesta manera.
0: Se li gira feina a la consellera, que avui també està gestionant el temporal de pluja que està afectant Catalunya. De moment, amb menys intensitat del que es preveia, tot i que amb algunes incidències en la mobilitat. Ana Utiel, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi. L'AVE entre Barcelona i Madrid ha estat tallat durant dues hores per la caiguda d'un llamp a la catenària. La pluja també ha descarregat amb força el Ripollès i la Garrotxa, tot i que la suspensió de les classes i les restriccions en la mobilitat afectaven cinc comarques de Barcelona. El Vendrell, un dels municipis afectats per aquestes mesures, alguns veïns no entenen per què han rebut les alertes.
7: Penso que ho fan una mica malament tot, perquè quan tenen que fer realment una alerta no la fan, i es dia la que es valia fa tres setmanes, i ara sembla que qualsevol cosa que una mica de pluja ja fan l'alerta per curar-se en salut.
8: Penso que s'han adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. S'han adelantat i tendrien que haver esperat el dia d'avui.
6: El Departament d'Interior ha defensat tant l'aplicació de les restriccions com l'aixecament ara d'algunes d'elles.
9: Evidentment, el que sí que s'ha proposat és l'aixecament de la mesura de no mobilitat, perquè ja no estem en aquesta situació tan elevada de 5 sobre 6, sinó que estem en un nivell de 4 sobre 6, en el que aquesta mesura ja no la veiem, que és determinant per les persones.
6: Paraules de la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat per als dos menors de 16 anys detinguts pel crim de Manresa.
6: És la mateixa mesura que ja s'ha aplicat per als altres

0: Dos detinguts, dos menors de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada.
1: I en plan econòmic, Saba proposa recuperar els peatges pels tipus de vehicle i pels quilòmetres recorreguts en l'autopista.
0: Ho ha defensat el president de Saba Infraestructures, Salvador Alemany, en un esmorzar informatiu al Col·legi d'Economistes.
2: Assumir els principis europeus de qui usa paga i qui contamina paga. Això vol dir vincular el cost que assumeix l'usuari amb l'ús real que fa de la infraestructura.
0: Alemany desvincula aquest sistema tarifari únic del finançament de les grans inversions en les autopistes.
1: El titular d'esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi.
1: El Barça de Hansi Flick debuta a la Lliga de Campions al Camp Nou.
3: Sí, arrenca el gran somni de l'equip culé, l'anhelada Champions, i avui arrenca el camí per tractar d'aixecar la sisena de la seva història. El primer rival de la fase de Lliga serà el Feyenoord, que dirigeix l'exculé Giovan Bronckhorst. Eric García es baixa per una sanció que arrossega de la temporada passada en un duel que arrencarà al Camp Nou a 3:15 de la tarda. Ahir el Real Madrid va arrencar la competició europea en victòria per 2-1 sobre l'Inter de Milà. El Betis, gràcies al català Marc Bartra, també va aconseguir el triomf, i el Villarreal va caure contra el Borussia Dortmund.
1: Doncs acabem de completar aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores, molt pendents a Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamar-se. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran rematant al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Demà dijous, temps més estable, sol i cel clar, però com dèiem, de matinada, possibles ruixats al litoral. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta, pocs canvis. Màximes de 29 graus a Girona i a Lleida, 28 a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Baixaran notablement les temperatures mínimes i la nit serà fresca. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen gairebé 7 minuts a 2:15 de la tarda. Dani Sánchez, al control tècnic.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: La compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha servit per conèixer els motius de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El que sí sabem és que ha decidit plegar, tot i tenir la seva confiança i també la del president de la Generalitat, Salvador Illa, tot just quan la cúpula policial, Ricard, s'està reorganitzant amb la sortida de figures properes també a Trapero.
6: Sí, Parlon ha reconegut certes discrepàncies professionals, sense tallar quines, però no creu que hagin estat el motiu de la seva dimissió. De fet, assegura que es tracta d'una decisió personal que ell mateix li va comunicar a finals d'agost. Sense entrar en més especulacions, Parlon assegura que volia que Trapero acabés el mandat i només ha tingut paraules d'agraïment amb el fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
7: Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina. Per tant, jo aquí no hi entraré. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
6: El substitueix Ferran López, a petició de la mateixa consellera, que, recordem, ja el va rellevar durant el govern del 155, quan Trapero estava investigat pel procés. El cert de tot plegat és que la cúpula policial està immersa en un seguit de canvis que parten del cos, per diversos motius, a persones properes a Trapero. Fa poc, el màxim responsable de Seguretat Pública va fer un pas al costat i avui mateix Parlon ha anunciat a Sílvia Catà com a comissària en cap del cos. Es converteix, així, en la primera dona que dirigeix la policia catalana en substitució de Miquel Esquius, que deixa el càrrec per jubilació.
1: Trapero tanca així una nova etapa al capdavant dels Mossos, una figura que des del comandament policial ha viscut alguns dels moments més capdals de la història recent de Catalunya. En algunes ocasions, Ricard, també acompanyat de certa controvèrsia.
6: Sí, Josep Lluís Trapero va començar a ser una de les cares visibles dels Mossos d'Esquadra després de l'atemptat jihadista del 17 d'agost a la Rambla i a Cambrils. Va liderar de forma exitosa la comunicació policial i l'operatiu contra els terroristes i també la defensa de l'actuació del cos davant algunes teories conspiratives.
8: Todo eso buscaba hacerle llegar a la ciudadanía que algo que había hecho mal el cuerpo de Mossos d'Esquadra había originado o había posibilitado esos atentados. Eso es lo que no hay derecho.

0: No hay derecho a hacerlo con Mossos y no hay derecho a hacerlo con nadie.
1: Va tornar a copsar el focus mediàtic amb el referèndum d'independència del 2017. Va ser cessat pel 155 imputat per l'Audiència Nacional. Tot plegat el va convertir gairebé en una icona per l'independentisme fins que va fer aquesta declaració com a testimoni en el judici a la cúpula política del procés.
0: Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
2: ¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
0: La detención del president y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
1: En l'última campanya de les eleccions catalanes, Salvador Illa va anunciar que el fitxaria com a director general dels Mossos si guanyava els comicis i, dit i fet, des de llavors, com a càrrec polític, una de les seves prioritats ha estat la lluita contra la multireincidència i el control d'armes de foc.
0: I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: Un mandat de dos anys en què també s'ha vist esquitxat per alguna polèmica com la infiltració de dues agents en una assemblea docent.
3: En el capítol de reaccions, l'oposició més dura creu que el Departament d'Interior està travessant una greu crisi i que per reconduir la situació cal que la consellera Parlon deixi el seu càrrec.
1: Sí, Junts, la CUP, Vox i PP demanen directament la seva dimissió. Ara bé, els juntaires i els anticapitalistes van un pas més enllà i assenyalen directament a Salvador Illa com a responsable del desgavell que està patint el Departament d'Interior. De fet, recorden que Trapero va ser una aposta personal del president a qui li atribueixen un nou fracàs polític.
4: Era una aposta personal seva, era el qui en teoria havia de venir per donar una bona gestió al cos de Mossos d'Esquadra. Doncs ha acabat sent un fracàs.
5: Cal recordar que Trapero era una aposta personal i era una aposta política del propi president Illa. Podem constatar que es tracta d'un fracàs absolut.
1: En paral·lel, tant Junts com PP, Vox i la CUP han exigit a Parlon que comparegui al Parlament per explicar els motius de la dimissió del fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
3: Per contra, els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no retiren el seu suport al govern ni tampoc demanen la dimissió de Núria Parlon.
1: No, les dues formacions volen avaluar com funcionen els nous nomenaments a Interior per exigir, si escau, noves responsabilitats polítiques. De fet, valoren positivament la dimissió de Trapero després de les polèmiques que havien aixecat les actuacions policials en diverses manifestacions i la infiltració d'agents en assemblees sindicals.
6: La dimissió és conseqüència d'una situació que, com deia, feia temps que era insostenible i, per tant, doncs, pensem que ara toca doncs, que s'obri aquesta nova etapa.
7: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Paraules dels porteus d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i David Cid.
3: La crisi a la cúpula d'Interior també pot sacsejar el funcionament intern del cos dels Mossos d'Esquadra. Malgrat mantenir una relació tensa amb Trapero, el sindicat USPAC creu que aquests canvis afectaran el full de ruta que estava definit. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el seu portaveu, Albert Palacio, ha lamentat també la manca de transparència a l'hora de justificar aquestes decisions.
8: No entenem que n'hi hagin unes explicacions del perquè de la seva dimissió, que hi hagués el canvi del comissari en cap, sí que se sabia, del comissari Esquius, però bueno, aquesta dimissió no l'entenem, com tampoc entenem la dimissió del secretari general fa 15 dies, 3 setmanes, i que tot siguin motius personals. Jo penso que el cos es mereix un respecte i una explicació de per què aquesta deriva.
3: I tanquem la plana política amb una altra qüestió. El president de la Generalitat compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar, en aquest cas, l'error en l'informe de les proves PISA 2025. Ho ha fixat així la Junta de Portaveus en la reunió d'aquest matí.
9: Ho farà a petició pròpia, tot i que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, així com Junts, Vox i la CUP, ja havien també reclamat la seva compareixença. Salvador Illa intervendrà davant la cambra una setmana abans del debat de política general.
3: I la pluja és l'altra protagonista del dia. Si bé, afortunadament, no ha causat danys personals ni materials, sí que ha afectat el transport ferroviari i aeri. D'una banda, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha quedat interrompuda durant prop de dues hores per un llamp. De l'altra, l'aeroport del Prat ha patit una trentena de cancel·lacions aquesta passada nit per les tempestes. I en tots dos casos, Anna, ja s'ha recuperat, com dèiem, afortunadament, la normalitat.
9: Sí, tot i que en el cas de l'AVE s'acumulen diversos retards. Segons Adif, són una trentena els trens que s'han vist afectats per aquest tall temporal. L'administradora ha suspès la circulació quan passaven 20 minuts de les 11 del matí perquè des de les 8 s'estaven produint retards de més d'una hora a causa dels danys provocats per un llamp que ha caigut a la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Per resoldre el problema calia tallar la tensió elèctrica i per tant era necessari aturar el servei, un servei que s'ha reprès cap a la 1 del migdia, això sí, després d'haver afectat molts passatgers

0: És com la Lola.
1: Jo tenia un tren a les 9:33 aquest matí que ha acabat sortint a les 11:15. En cap moment han dit res per megafonia i això, i hem estat allà doncs, quasi 2 hores ben bones sense saber quan arribava el tren.
0: En el cas de l'aeroport del Prat, des d'aquest dimarts a la nit i fins a primera hora d'aquest matí, s'han suspès, com deies, uns 30 vols a causa del temporal. L'Alba, que ahir a última hora havia de volar cap a Londres, ha acabat viatjant aquest matí i ha viscut tota una odissea.
2: Si s'arreglava tot el tema del tràfic aeri del Regne Unit, doncs podia sortir. Llavors els van programar per les 6:40 del dematí. Però ha anat a parar a un altre aeroport, que està a 2 hores i mitja d'on estem, que és el que havíem d'anar, perquè és on teníem l'hotel.
0: A banda dels vols i els trens d'alta velocitat, a Rodalies aquest matí les línies del sud han hagut de circular amb limitacions de velocitat a causa del temporal.
3: A les últimes hores s'han registrat aiguats de més de 50 litres entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès, unes zones del territori que són força lluny de les 5 comarques que hi van rebre una Ice Alert i on avui han quedat suspeses les classes. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf. Ara, però, ja estan aixecat les restriccions.
0: Sí, és la decisió que ha pres Protecció Civil amb les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Imma Soler és la subdirectora del Procicat.
4: Que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials, i la resta d'activitats es mantindrien suspeses fins a les 17 hores perquè la logística que comprendria doncs, fer la seva reactivació no seria correcta, no seria adequada en aquests moments.
0: A més, el Meteocat preveu que l'episodi de pluges rematrà a partir d'aquesta tarda quan les precipitacions aniran desapareixent cap al mar. Amb tot el temporal, a les comarques que van rebre les alerts ha caigut sobretot durant la nit i la matinada i no ha causat incidències destacables. Tot i això, des de Protecció Civil defensen aquestes alertes i asseguren que el seu enviament estava justificat. Una opinió que comparteix l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, tal com ha explicat a Onda Cero Catalunya.
5: Si aquesta tempesta que hem tingut sobre el mar hagués tocat terra, tal com l'havíem, amb la intensitat que ha tingut, doncs estaríem parlant de pluges torrencials a Vilanova o a Cubelles o a Sitges, on hagués tocat. No? Per tant, doncs, bé, amb la informació que es té, jo crec que és important avisar la població.
0: Tot i que les pluges del nord sí que han estat finalment més abundants, tampoc han provocat grans problemes.
3: Passen 2:45 de la tarda, la investigació pel crim d'un home de 45 anys durant la festa major de Manresa continua avançant. La Fiscalia de Menors ha demanat l'internament en règim tancat per als dos joves de 16 anys detinguts ahir per la seva presumpta relació amb l'apunyalament mortal. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Es tracta de la mateixa mesura cautelar que ja es va aplicar la setmana passada als altres dos menors arrestats pel cas, que recordem tenen 15 i 16 anys. Amb aquestes noves detencions ja són 4 els menors investigats pels fets. Els dos joves han passat a disposició judicial després de declarar davant la Fiscalia de Menors que consideren necessari mantenir-los internats mentre continua la investigació. Ara serà el jutge qui haurà de decidir si avala aquesta petició. Recordem que la víctima, veí de Castellnou de Bages, va morir a conseqüència de diverses ferides d'arma blanca la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per esclarir completament les circumstàncies de l'agressió.
3: En plan econòmica, us expliquem i us explicàvem ja la setmana passada que es van complir 5 anys de l'alliberament dels peatges, una mesura que ha fet incrementar la mobilitat de les autopistes, especialment a la P7, que frega a vegades fins i tot el col·lapse, i que manté obert el debat sobre el manteniment d'aquestes grans vies de comunicació. En unes jornades organitzades pel Col·legi d'Economistes, el president de SABA, Salvador Alemany, ha defensat recuperar peatges en funció del vehicle i dels quilòmetres recorreguts. Ferran Cuixart, bona tarda.
7: Bona tarda, així és. La seva idea és que s'apliqui un sistema tarifari unificat a tot l'Estat, uns preus que variaran en funció del tipus de vehicle, l'ús de l'autopista i també l'impacte que cada usuari té sobre el medi ambient i sobre la via. Per aplicar-lo és necessari un sistema que llegeixi de forma automàtica les matrícules dels cotxes que entren i surten d'aquestes vies. Aquest peatge no inclouria el cost de la construcció de noves carreteres o de la transformació de les que ja existeixen, que serien responsabilitat de les mateixes administracions. Salvador Alemany és el president de SABA Infraestructures.
8: La proposta és que les grans inversions en noves infraestructures

0: o les grans actuacions de transformació de la xarxa haurien de continuar formant part de les prioritats dels pressupostos públics.
1: Això permetria reduir els pagaments en comparació amb els costos dels antics peatges i desenvolupar un finançament equilibrat entre ingressos i despeses, evitant així una figura recaptatòria.
2: D'altra banda, avui s'ha presentat The District, el congrés immobiliari que enguany afronta la seva primera edició a Madrid. Aquest preveu superar els 20.000 assistents.
1: Així és, aquesta és amb la previsió que treballen des del congrés després d'haver venut ja un 30% de les entrades. Recordem que aquesta cinquena edició del The District es celebra, com dius, a Madrid del 22 al 24 de setembre. Ho farà amb més de 360 firmes i 190 sessions per abordar la situació del sector immobiliari des d'una perspectiva des de la inversió per compartir projectes, tendències i nous tipus de construcció. El president de l'esdeveniment, Juan Velayos, assegura que no han marxat de Barcelona per temes regulatoris, sinó, diu, per oportunitats.
3: Per atrapar sí que és la realitat és la que és i que els números són sensiblement millors, el recolzament institucional és sensiblement millor, l'acolliment que hem rebut del mercat, no? De tots els perfils també és millor.
1: Perquè assegura la capital espanyola, a Madrid els números i les oportunitats són millors i no tots els inversors veien Barcelona com un entorn favorable.
2: Repassem algunes informacions més en format breu. Més de 400 professionals han completat aquest any una formació impulsada pel Departament de Salut per millorar la detecció, la prevenció i l'atenció del trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. Es tracta d'una afectació derivada del consum d'alcohol durant l'embaràs que pot provocar alteracions físiques, cognitives i de conducta.
1: En la primera edició del programa hi han participat professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social i judicial. És una iniciativa que neix després que diversos estudis detectessin mancances en la formació específica sobre aquesta síndrome i dificultats per identificar-la i diagnosticar-la.
2: La policia local de Blanes ha detingut el conductor d'una furgoneta després de localitzar més de 20 quilos de marihuana amagats dins de paquets embolicats com si fossin regals.
1: Els fets van passar durant un control de trànsit a la carretera entre Blanes i Tordera quan els agents de l'autoritat van detectar una forta olor de marihuana procedent de dins del vehicle. En l'escorcoll van trobar diverses bosses hermètiques amb la droga ocultes entre els paquets. L'home, resident a Blanes, va ser arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública i ha passat ja a disposició judicial.
2: I els Mossos han detingut també dues dones i un home acusats de robar una trentena de telèfons mòbils durant la festa major de Viladecans.
1: Les detencions es van produir a la matinada del 6 de setembre a Badalona després que una patrulla detectés un vehicle circulant sense llums i amb una actitud sospitosa per part dels ocupants. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar una trentena de telèfons mòbils amagats dins d'una bossa i embolicats amb un paper d'alumini.
4: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Doncs és l'hora de comentar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Llucià. Hem de parlar d'il·lusions renovades perquè Víctor arrenca una nova Champions al Camp Nou.
5: Sí, exacte. Tornen les nits màgiques d'entre setmana al Coliseu Blaugrana. Una temporada més. És el gran repte del curs després de dues lligues consecutives i amb el projecte de Hansi Flick completament assentat. De fet, l'objectiu és competir per tots els títols, com cada temporada, però la Lliga de Campions és el títol més desitjat. De paraules del president del club, Joan Laporta, abans del dinar de directives.
6: Tenemos como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues estamos para intentar ganar la liga. Y por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el si dices el gran objetivo, sí, te diría que sí.
5: El primer rival de la fase de Lliga del Barça serà el Feyenoord neerlandès, que dirigeix l'exjugador culer Jovan Bronckhorst. Eric García es baixa per sanció, mentre que Frenkie de Jong i Rooney Bargi no poden jugar per lesió. El Barça-Feyenoord al Camp Nou serà a 6:45 de la tarda, igual que l'Stuttgart Viking. Més tard, a les 9 de la nit, grans partits. Liverpool-Atlético de Madrid a Anfield, Nàpols-Arsenal a l'estadi Diego Armando Maradona, PSG-Slovan de Bratislava al Parc dels Prínceps i Sporting de Portugal-Galatasaray al José Balade.
2: I ahir també a la Champions, victòria patida del Real Madrid a casa.
5: Sí, perquè l'Inter va posar en seriosos problemes al conjunt blanc de José Mourinho, que no va ser capaç en cap moment de controlar el partit. Kylian Mbappé i Fede Valverde van aprofitar dos errors italians per avançar-se al marcador i ja al tram final Carlos Augusto va retallar diferències pels campions del Calcio. Gran actuació també de Thibaut Courtois, que va estar formidable una nit més. El tècnic madridista posava en valor el partit del seu equip.
7: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
2: ¿Eso ha funcionado?
7: Es trabajo, y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
5: Els blancs sumen els primers 3 punts de la fase de Lliga i la propera jornada visitaran la Roma. El Betis, que tornava a la Champions 21 anys després, es va estrenar derrotant amb remuntada inclosa el Lille per 2-3 amb un doblet del central català Marc Bartra. I d'altra banda, el Villarreal va caure 3-2 davant el Borussia Dortmund. El Manchester City va superar el Porto per 0-2. L'Aston Villa d'Unai Emery es va imposar per 2-3 al Bruges i l'AEK va vèncer 1-0 al LASK.
2: Parlem de bàsquet. Aquesta tarda arrenca la Lliga Catalana Tarragona.
5: És un torneig de pretemporada, però que significa el primer títol oficial del curs i al qual li donen molt valor els 6 equips que hi participen, que estan dividits en 2 grups. L'Ilerna a Lleida i la 6a Joventut de Badalona encetaran el grup 2 a 6:45 de la tarda. Més tard, el Morabanc Andorra i el Kitchener Manresa jugaran el duel de la primera jornada del grup 1 a les 9 de la nit. En parla l'entrenador dels del Bages, Diego Campo.
8: L'equip arriba molt bé de ganes. Sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con l'Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més.
5: El torneig s'allargarà durant tota aquesta setmana i acabarà diumenge amb la disputa de la gran final. Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina coneixerà aquesta nit el seu rival demà als quarts de final del Mundial d'Alemanya. L'obstacle per ser a la semifinal sortirà de l'enfrontament entre Itàlia i Austràlia d'aquest vespre a 9:15. Més qüestions en tenis. Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant el local Ben Shelton per 3-16-2 i acabant amb un super tiebreak. Aquest últim gran slam de la temporada era la reaparició del tenista murcià, que no jugava un torneig des del Godó a Barcelona al mes d'abril. Alcaraz reconeix que trobava a faltar la sensació de competir.
9: La verdad que contento, con ganas de volver a casa, de entrenar, de competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina, pero esto es lo que echábamos de menos, las batallas, el ver o intentar pasar por encima al rival, cuando las cosas no van bien, intentar buscar las soluciones, y la verdad que yo creo que hoy ha pasado un poco de todo, ¿no? Y con eso es lo que nos quedamos, porque realmente lo habíamos echado de menos.
5: Ben Shelton jugarà la primera semifinal de l'US Open contra un compatriota seu, Francesc Tiafoe. En handbol, el Barça arrenca la Lliga de Campions, enfrontarà l'Skanderborg danès al Palau Blaugrana a partir de 9:15 del vespre, i en ciclisme ja en marxa la 17a etapa de la Vuelta Plana de 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla. El mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas, continua líder de la general amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gall.
2: Víctor Llucià, com sempre, gràcies i bona tarda.
5: A vosaltres, bona tarda.
2: 2:58. El món de les arts escèniques catalanes està de dol per la mort de l'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort als 73 anys. Nascut a Sabadell, Dueso va desenvolupar una llarga trajectòria als escenaris com a actor, director i autor, convertint-se en una de les figures de referència del teatre català contemporani.
1: Al llarg de la seva carrera va participar en més d'un centenar de muntatges d'autors com Shakespeare, Molière, Chekhov o Tennessee Williams, i també va treballar en cinema i televisió. Va ser, a més, un dels fundadors de la sala Beckett i autor també de més d'una vintena d'espectacles teatrals. La seva faceta literària també va ser destacada. Poeta des de ben jove, va publicar diversos llibres i la seva escriptura va estar sempre marcada per la influència del teatre. La seva mort deixa un llegat extens i reconegut dins de la dramaturgia i la creació escènica catalana.
2: Una barreja sensorial per a reflexionar sobre la música en directe obrirà la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Non Concerto, dirigit per Lucia del Greco, és l'espectacle inaugural d'aquest certamen amb música de l'italià André Laszlo de Simon. L'objectiu és debatre sobre què és la música en directe avui avui en dia. En parla Joan Rial, un dels directors artístics del mercat.
10: I sobretot que en aquest món en el que vivim, que tenim tan poc temps per pensar i per reflexionar, doncs fer-ho a través

0: D'obrir l'aixeta. Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Montcalvó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Buix, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran escenari a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles de carrer arribats d'arreu. I acabem a Altafulla. Fins al 19 de setembre continua una nova edició de l'Alta Fujàs, un cicle que porta al casal La Violeta figures destacades del jazz nacional i també internacional, consolidant la vila com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants d'aquest gènere.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
3: Gabriel Jesús.
4: M'encanta el fitxatge. Ah, sí? M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
5: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure'l.
6: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar? Ah. Recordeu, Overmars també era molt bo. Tal Emmanuel Petit també.
7: També.
1: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaTero.es/Catalunya.
8: Bueno, todos hemos visto cómo ha subido el precio de todo. Es ir a la compra y preguntarse, ¿qué?
9: Y encima va tu seguro del coche y este año se pasa subiéndote el precio. Pues ¿sabes qué? Que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555, que vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
10: ¡Por fin!

0: Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
1: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
0: A Girona, la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
1: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
0: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
1: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
0: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
1: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona, la teva radio.

0: dulce leche, les coses... Escolta, estaven molt avançats fa 100 anys, ara també et dic que a mi a casa no m'hi cap tants productes, eh? Però no. Bueno, no. Sí, sí.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
1: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
2: Estàs en la cola del súper. Tienes 7 persones delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
3: Claro, visto así.
2: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Avui és nit de dimecres, el ja dijous 10 de setembre de 2026. D'ara en endavant, la intenció de passar-ho el millor possible, de fer tertúlia, notícia...

xerrades, esdeveniments, reflexions, propostes de llibres i molt més per acompanyar-vos. També avui tindrem els tribuneros, comitè d'emergència, què passa quan s'envien alertes i després no acaba de ploure, o plou menys, o plou més, s'anul·la l'alarma... Bueno, en fi, totes aquestes coses per ficar una mica de... d'ironia i humor en aquest món que ens toca viure. Així que des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi.

0: I és que sabeu que ens agrada fer que us ho passeu bé, que estigueu a gust, ja que heu d'estar despertes, desperts a aquestes hores, què millor que fer-ho doncs, amb gent que us faci la vida una mica millor. Això ho intentem a totes les seccions del programa, però n'hi ha una que està establerta per ser una tertúlia que toqui aquells temes que durant el dia doncs és més difícil de poder desenvolupar més, perquè la política, los deportes, tenen aquestes coses doncs que bueno, és el que sempre s'ha dit, la rabiosa actualitat. Però aquí ens agraden altres temes, i els analitzem, i els hi traiem suc. I és un gust, perquè li diem la tertúlia dels dimecreus, però és que avui tenim l'alineació completa de astros, perquè tenim en David Morales, la doctora Marta González Peláez i l'Alan Jornet! Clar que sí, vamos!
1: Bravo! La partida
0: és completa! Sí, senyor!
2: Què tal?
0: I fins aquí...
2: Com ha anat l'estiu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ara ja feliços de tenir-te, de que estiguis amb nosaltres. I
2: és que m'he fet un munt d'escoltar remissions del nits.
0: Clar, clar, clar.
2: Tinc ganes ja de noves nits.
0: Estaves escalfant per la banda, preparant-se per aquest moment. I és que, bueno, Alan, t'haurem d'anar posant al dia, perquè sí, durant la passada temporada van apareixent aquí diversos personatges que ja formen part del nostre imaginari. Sí, entre ells Marcelinho, aquest nino, diguem-ne, de felpa, que...
2: Bueno, sí.
0: Aquest ja l'havies conegut en el seu moment.
3: Sí. El que passa és que en Marcelinho...
2: Que s'havien separat, no?
0: Bueno,
2: havien tingut fills.
3: Sí. Han continuat procreant, eh?
0: N'han tingut més. Crec que es deien Marcelinho Júnior i, bueno...
3: No recordem els altres,
0: però...
2: Vamos, que per no dir marques, la iaia costurera ha fet l'agost.
0: Aquí està. I a més té aquesta peculiaritat, aquesta família, que tant les nenes com els nens han sortit pastats al pare. Clar, perquè... Saps què vull dir?
4: Com no?
0: Clar, com no han de sortir el pare si les ha dissenyat?
3: A veure, recordem els noms.
2: El seu gust.
0: Sí, a veure, ja els tens per aquí, David, endavant.
3: La dona es diu Meiribone Rocha Moraes.
0: Val.
3: Deu ser família brasilera meva, Moraes.
0: Sí, Moraes.
3: Suposo que són així una mica...
4: Però no tenen carrer
3: tercera.
4: Com tu, eh? No tenen carrer com tu.
3: No. Després hi ha el Marcelo, que és el marit.
0: Val.
3: El primer fill, el Marcelinho.
0: Sí, senyor.
3: I després va tenir les bessones, la Emília i la Marcela.
0: Marcela.
2: I no t'han convidat al bateig?
0: No ens van convidar quan van saber... Els hi van arribar podcast del programa... I van veure...
2: No li bueno, va sentar bé.
0: No, van pensar que potser havien fet una mica de mofa pel fet de que, bueno, ella sospités que l'havia sigut infidel, el Marcelo,
2: amb una altra nina,
0: d'aquelles coses que té. Bueno, doncs Marcelinho ha estat format part d'aquesta passada temporada. També hem tingut els, diguem-ne, els bebès reborn, aquestes criaturetes que semblen...
2: I quina por.
0: Sí, que fan bastanta coseta, i una influencer que va intentar aprofitar per fer-se famosa, doncs queixant-se de que no deixaven matricular
2: la seva criatura
0: a la llar d'infants, cosa que ella volia per acostumar-se al ritme de vida, de... Bueno, personatges...
2: El món va a la deriva i sense frens, i m'encanta.
3: Però com
2: per
3: vam
2: això,
3: dir...
2: Per això existeix poca... el Nits de Ràdio, per...
0: Sí.
3: Tal com van dir, molt poca visió econòmica i empresarial per part de la guarderia.
0: Efectivament. Jo sóc la... O sigui, la guarderia és catalana, està per empresaris catalans, i aquest nen, aquest reborn es matricula. Després ja veuríem a quina classe el posem, però aquest nen es matricula. M'agrada molt la...
2: L'han fet repetir, no sé per què.
0: Sí, exacte. Sí.
2: clar.
0: Sí, sí. No, és que l'han castigat de cara a la paret. Bueno, és que és igual, saps què vull
2: dir? I a l'escola Bressol, per l'eternitat, perquè, clar, no creixen.
0: No evoluciona, no evoluciona. L'avantatge...
2: Clar, perquè si evolucionen com en coses inflables, per dir-ho així.
0: Ja, sí, no, en aquest cas són molt durs aquests ninos, perquè estan fent d'un material que això no...
2: Són duros de pelar.
0: Clar, que aquest material no creix, per tant, sempre hauria d'estar el mateix curs, eh? És allò que, encara que tinguin molts anys, fan veure que tenen menys. Una mica com els actors i actrius que van sortir a Gris, la pel·lícula, que se suposava que tenien 16, 17 anys.
3: De vivir,
2: sense aquí, a Tres Mèdia teníem companyers... companyeros.
0: Sí, sí.
2: Ah, que déu-n'hi-do, els anys que tenien per anar a l'institut.
0: Alguns dels que sortien a companyeros, quan acabaven la sèrie, diuen, bueno, ja me jubilo, saps? Vull dir, perquè ja, vulguis o no, passen aquestes coses, una mica també com els de Harry Potter, no? Que des de que comencen fins que evolucionen, doncs clar, la cosa va canviant. Bueno, l'Alan ha tret una frase que defineix molt bé aspectes que comentem aquí en el programa, que és que diguem-ne que la humanitat va cuesta abajo sin frenos, no? I aquesta setmana passada ja vam començar a analitzar amb els tribuneros i, bueno, també a la secció una mica de jovent tecnologia que fem amb el Dani Martín, doncs el fenomen de farmejar aura.
3: Oh, oh.
0: Farmejar aura. Per tant, anem a introduir una mica el tema amb diferents, diguem-ne, aspectes, no? Podríem dir, per simplificar una mica, que farmejar aura vindria a ser com fer una batalla de gallos, una batalla Pokémon, fins i tot si volguéssiu, en la que els contrincants, diguem-ne, fan gestos... diuen farmejar perquè és com cada gest que fas et suma punts, com si diguéssim, no? Has fet així com la cara de uei, no? Que guai, tal, més 1.000 punts, no? I després l'altre fa com que fa braços en jarra, 1.500 puntos, tocar-se la barbeta, fer un 6-7, no? Bueno, doncs tot això doncs va sumant punts. I bueno, com dèiem també amb els tribuneros, la gran precursora de tot això va ser la dona australiana que va participar als Jocs Olímpics fent breakdance, no? Que ningú va entendre en el seu moment, però és que s'havia equivocat, es va apuntar a breakdance i en veritat el que volia era farmejar aura, perquè és això que no s'acaba d'entendre.
2: Encara no és olímpic, però espera.
0: Pot ser perfectament olímpic. Pot ser perfectament olímpic, el pas que anem... Perquè la gent s'està farmejant aura fins al punt...
2: Si aquesta generació triarà els propers esports olímpics...
0: Aquí està, aquí està. Aquí està el problema, aquí està el problema. Fins al punt...
3: Tu espera't que el Gerard Piqué comenci a veure-li el filó econòmic.
0: Sí, senyor, sí, senyor. La World Aurea...
2: De moment el Gerard li ha posat l'ull als escacs.
0: Veus? Fixa't, ara els escacs. Però
2: que em sembla un bon esport, vull dir que...
0: Sí, però li canviarà les regles.
2: No és farmejar l'aura.
0: Li canviarà les regles. Farà que et treguis una carta i de cop tinguis tres reines en lloc de... Bueno, coses d'aquestes que ja veuràs tu. Però és tant la dèria per farmejar l'aura no està, l'aura se fue, que hem arribat al punt de que fins i tot hi ha hagut gent que no va a la feina perquè té competició d'aura. Ho escoltem.
5: I contame, ¿es tu primera batalla de aura?
6: Sí, es mi primera batalla de aura y la verdad que estoy re contento por haber quedado en segundo puesto, pero tengo un problema.

0: problema, que yo falté al trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado, porque encima quedé en segundo puesto, claro, que gané esta remera. O sea, ¿qué más querías? O sea, y me quiere descontar el sueldo de este día, pero si me llega a hacer eso, la verdad que le voy a hacer tremendo juicio, porque me parece que es una falta de respeto y no da. O sea, yo tranquilamente le podría haber metido una excusa como que, no sé, que me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado.
1: I aquí se'l veia fent gestos.
2: Bueno, res, que sàpiguen els oients que jo fins al pròxim 2027 ja no tornaré perquè estaré farmejant aura.
1: Estaràs farmejant aura.
2: Ara m'acomiado.
1: No, és que li han entrat ganes de... Sí, ganes de farmejar aura.
3: I una cosa, la gent del llenguatge de gestos no s'ha queixat?
1: Bueno, jo crec que es poden guanyar la partida en qualsevol moment. Perquè,
3: poden fer refusió, clar, no?
1: Sí, sí. Bueno, és que a veure, és terrible això, perquè lo fort és que com que un es dedica a això des de fa molt de temps, aquesta gent ja la té molt calada. I aquest nano, el que parla això, ja l'havíem escoltat el mateix, tio, ja l'havíem escoltat en un altre vídeo, no sé si recordareu, de... gent que ve a dir de que ell no havia demanat néixer.
4: Ah, era aquell.
1: Era aquell.
4: Oh.
1: Era aquell. Amigo. El mateix. El mateix. Que ell no havia demanat néixer i que, per tant, els seus pares l'havien de mantenir.
5: És veritat.
2: Ara l'ha de mantenir el jefe.
1: Clar.
2: Formeja aura.
1: Com els seus pares, després de veure...
5: Li deurien dir, ponte a treballar,
1: sí,
5: hijo.
1: Sí,
5: i ara que t'aguanti el teu jefe.
1: Com no va quallar això, el nano es va haver de posar a treballar. I,
5: home, és que el bullying que li deurien fer els pares...
1: A veure, el nano...
5: És... Què? T'has salit espavilado, hijo? És
3: per posar-te de petites en la calle, no?
1: Sí, sí. Home, tu imagina't que a sobre no només no has anat, i a més, clar, era per guanyar una remera, una samarreta, no? Imagina't de premi. Doncs és que a sobre t'estigui amenaçant en portar a judici. És a dir, aquest nano... sabeu allò que dir, li falten luces? Doncs sí. Aquest, mare meva... En fi, doncs així...
3: Si li falten llums, si li falten piles, si li falta bateria i de tot.
1: Mai, aquestes llums mai s'han encès. Saps què vull dir? És com aquella llanterna que tens, que hi ha l'ot pel dia que se'n va la llum, i quan sí, se'n va la llum l'intentes engegar i allò no ha funcionat mai i no sap com encendre's, no? Doncs sí, una mica és això, no? Diguem-ne que, bé, com diu la dita, d'on no n'hi ha no en raja. En qualsevol cas,
5: exacte,
1: respectem molt, i l'altre dia ho comentàvem, no?, els trimoneros, de dir, escolta, és bo que el jovent ara, doncs, surti amb la idea de dir, doncs, mira, no volem prendre alcohol, no? El Dani Martín sempre ens ho explica, la secció, no?, que surten estudis, que cada cop beuen menys alcohol, que no surten de nit, i dic, olé! Però si la raó és això, m'entens?
5: Vull dir que... No, jo per un moment he pensat, ai, calla, que és una manera de socialitzar i és ja amic perquè reuneixen, sí, tal, sí, però és que estan tots gravant amb el mòbil.
1: Sí, senyor, molt ben explicat, Alan, molt ben explicat.
5: Clar, i el meu argument, el meu pensament s'ha quedat enrere perquè, clar, quan vas visualitzar la imatge acaben tots penjant el que han gravat per...
1: Totalment d'acord, perquè al final...
5: Per socialitzar la seva manera.
1: Sí, sí, perquè al final és... mira, és una cosa nova, no? D'acord, sí, ho és. Però al final seguim tenint aquests comportaments, no? Diguem-ne, de que al final tot és gravable, tot és per penjar-ho a internet, tot és bueno, per acabar...
5: Com a concepte, el farmejar l'aura és que a veure qui és millor, no? És molt competitiu.
1: Sí, exacte, bueno, sí.
5: Dins d'una conya, no?
1: Sí, perquè... sí, exacte, estic d'acord, no? Però no deixa
5: perquè
1: de ser...
5: Perquè no és un concurs de Miss i Mister.
1: Clar, sí, sí.
5: L'equivalent
1: passa...
5: als anys 90, no?
1: Sí. Bueno, quan jo era jove, Marta, això us recordaràs que es feia servir aquesta expressió, en tot cas, festejàvem la Laura, saps? O sigui, saps? Sí. Allò de dir, mira, he conegut una noia, es diu Laura, i estem festejant, que es deia llavors, no?
5: Sí, exacte.
1: Que era una cosa molt més... molt diferent, no?, això de farmejar.
3: Sí, és que és una cosa total... O sigui, diferent. La veritat és que farmejar queda... No sé si m'agrada més o menys, no ho sé.
1: Bueno, ens ho va explicar en Dani Martín, que això prové dels vídeos.

0: videojocs. En els videojocs, sí. Farmejar són fer accions que, per exemple, si, jo què sé, si lluites contra no sé qui o si recolectes no sé què, doncs et donen més punts, que et dona més força, perquè llavors tens l'espasa més poderosa o tens l'escut més gran, no? Doncs, o t'activa el martillo de Thor.
1: No té res a veure amb formatejar.
0: No? No. Això és farmejar, vol dir que és com recollir els frits de que t'has estat treballant, doncs, com una arma millor o com una tècnica, i llavors tot això doncs, et fa més gran, no? I farmejar l'aura és com dir, tinc una presència, no? Tinc una postura, doncs, més d'això. Bueno, això...
1: Ja ho fan els tècnics dels aeroports per donar la sortida dels avions.
0: Sí, també, bueno, no? També, sí, sí.
2: De fet sí. Aquest farmejar ve de l'anglès directament, que és el utilitzar les terres per conrear. Aconseguir això, doncs, utilitzant l'aigua i la terra, i, doncs, aconseguim verdures i fruites.
3: Però, bueno,
2: i, doncs...
3: conreant l'esperit.
2: Exacte, és conrear.
0: Sí, sí. El que passa és que, clar, conrejar l'aura és una mica...
2: Sona estrany.
0: Sona estrany.
3: A part l'aura, no?
0: No, tu imagines
3: tenir una aura, té una bona aura, no?
1: Sí, té un bon conreu.
0: Té un bon conreu.
3: Però a dia d'avui és una altra cosa.
0: Sí, sí, sí. Tu imagina't que et venen a casa, mira, m'estic farmejant l'aura perquè té un bon conreu. I jo dic, a mi, o em poseu el traductor, o, saps? O, no sé, tot això al mateix temps que...
3: Però mira, m'encanta, David, perquè antes...
0: Sí.
3: La tele era la font d'aquestes noves paraules, no?
0: Sí, sí.
3: I ara és el mòbil, no? Però vull dir que sempre el jovent hem tingut... hem utilitzat paraules... I m'incloc, el jovent hem tingut...
0: Sí, sí, home, és bonic, això.
3: A mi és 43. Sí. Bueno, però, bueno, ja. Paraules que han sortit de la tele i que les has adoptat, no?
0: Sí, sí.
2: Hablando se entiende la vasca, ¿no?
0: Sí, que exactament.
2: A Telecinco.
0: Però quan ja...
3: Quantes paraules el Chiquito ens va deixar, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I després la PM també, moltes frases típiques, mítiques.
0: I se va armar un follón que... O sigui que...
3: Quan veus algú que cau, s'ha matat Paco, no?
0: Sí, s'ha matat Paco, exactament. Exactament.
3: I ara els xavals pues, troben paraules noves del mòbil.
0: Sí. Que passa que això succeeix al mateix temps que aquest estiu, una també de les polèmiques de finals d'agost, va ser una professora, prefereixo mantenir-la en l'anonimat, que va fer unes declaracions...
3: La senyora Maria García.
0: Va fer unes declaracions al diari Ara, en què el titular va ser el següent, i després procediré a llegir alguns comentaris abans de que els nostres Dimacrowers diguin la seva. El titular era: per als meus alumnes, aprendre a multiplicar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bé, abans de que comenceu que estan salivant ja, la Marta, l'Alan...
3: Dale al play.
0: Exactament. Doncs, alguns comentaris. Ancient Warrior deia el següent. Diu, per als cirurgians del meu hospital, aprendre a operar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bueno, un altre diu, tenim un nombre de trans mentals per metre quadrat. Bueno, en fi, és que...
3: No, clar. A veure qui l'agrada.
1: Aquest m'agrada, no? Considereixo.
0: Sí, diu, hem confós l'aprenentatge amb el psicòleg. Un altre deia, diu, sí, tu confia en l'amic que treballa al banc i veuràs quina hipoteca tan meravellosa et vendrà. I tot per no saber...
3: A veure com tu multiplica.
0: Exacte, i tot per no saber multiplicar. En fi, bueno...
3: És que et diria, David, senyoria, no hi ha nada más que añadir, perquè és que, clar...
0: Sí, bueno, algú deia...
3: A la deriva, no?
0: Què passa, que les matemàtiques són feixistes, ara? Bueno, en fi, no? Perquè ara tot és això, sí. No?
3: No, però ara el jovent vira tot cap a la dreta, no? Diuen, vull dir que ja podrien... Si fossin feixistes les matemàtiques...
0: Sí, bueno, mare meva...
3: Es posarien de moda.
0: Bueno, en qualsevol cas... Aquestes són les situacions, no, que es comenten, i a veure per on comencem. Marta, com ho veus?
1: Bueno, jo crec que les matemàtiques

0: són fonamentals, perquè primer és una és l'àrea del cervell que es dedica, o sigui, que té el tema del càlcul i la tema, el temàtic, la tècnica i de més, necessita les matemàtiques. A part de que les matemàtiques també són importants a l'hora de confiar en els demés, perquè també es consell moltes coses de la vida. Estan les matemàtiques són fonamentals, o sigui, ara hi ha molta gent que no sé si vosaltres sabeu fer càlcul mental.
1: El tinc una mica rovellat, sincerament, Marta.
0: El càlcul mental és molt... Bueno, jo faig molt càlcul mental, i a més soc molt ràpida.
2: És una musculatura, és una musculatura que s'ha de mantenir.
0: Clar,
2: jo, per exemple, que...
0: Aquest assajar, no?
2: Sí, bueno, però després ho apliques a qualsevol cosa. Jo aquest estiu, per exemple, quan vaig estar al campionat a Corea, jo no anava amb el mòbil calculant. Era una moneda diferent, jo sabia quin era el canvi. 1.500 wons era un euro. Doncs jo feia la divisió ràpida i la multiplicació ràpida mentalment. Sí, té aplicacions al càlcul mental, les matemàtiques, no només per l'aplicació, sinó perquè tens entrenat el cervell, i és així. I tota musculatura que no es fa servir, doncs s'atrofia una miqueta. Ja si no l'has estrenat...
0: L'elasticitat del cervell, també, perquè, clar, jo ho dic allò del tema del càlcul mental, perquè jo moltes vegades que fas el que tu, no trec el telèfon, faig mentalment, i moltes vegades em diuen, no, però és que això... I això com s'aprèn? Doncs s'aprèn fent, assajant. O sigui que ja, David Morales ja pots assajar, eh?
2: Ja t'ha posat deures. Digues, David.
1: No, però hi ha una cosa que, per exemple, ho he vist, hi havia el programa a la 2 de Televisió Espanyola, el clàssic Cifres i Letres.
3: Sí.
1: Jo era un superfan de Cifres i Letres. Cifres i Letres ara es continua fent una altra vegada, amb un format una mica diferent, però l'altre dia que el vaig estar veient, em vaig adonar de com de rovellat estava.
2: Clar.
1: Sí. Perquè en aquella època feia unes paraules llarguíssimes, feia els exactes... I ara, encara va superlluny dels exactes, feia paraules de tres lletres...
2: Havia sonat la campana i tu encara estaves dos per... Diu, espera! Una mica,
1: però sí, és això. Al final necessites pràctiques, com tot.
2: Mira, jo, si em permeteu, i ara, Alan, vas de seguida tu...
0: És entrenar, com entrena el David Cervelló.
2: Sí, però el que jo voldria dir és... Si em sembla fabulós que haguem avançat en donar importància a la psicologia, a l'empatia, si tot això no és... El que no és és excloent. És a dir, no perquè tu treballis l'empatia i treballis a l'ajudar-nos els uns als altres, no per això no és important que aprenguis matemàtiques. No,
0: per suposat.
2: No confundir el tocino con la velocidad, digues, Alan.
3: No, i a veure que... Bueno, és que la Marta ho haurà pogut comprovar en les seves classes, no? A la facultat, el nivell cada cop, cada any que passa, sembla que vagi a la baixa, no? I,
1: bueno, no ho sembla. Mira què ha passat amb els informes PISA.
2: Sí. El millor que han pogut fer és fer-los desaparèixer.
1: Exacte.
3: Sí.
2: Per dir el resultat aquest, mi perro se comió los deberes. Sí. Doncs va ser una mica això de mi perro se comió los deberes. Sí, exactament.
3: Si al final ens hem d'acabar operant robots,
2: sí,
3: i la IA s'alimenta del que troba a Yahoo Respuestas...
2: Sí. No.
3: Clar, és miedo me da.
2: Sí. Bueno, abans de fer la pausa... No, però tornem de seguida, Alan. Trobàvem a faltar els teus os d'això. Us deixo... Tornarem de seguida. Us deixo amb una reflexió de les que aquesta temporada estem...
3: Aquestes hores de la nit, a veure que no sigui molt densa, eh?
2: Bueno, no, perquè són del Cat He-Man. Són del He-Man que aquesta temporada hem començat a escoltar de les seves reflexions. La poso... perquè els nostres oients també, si no volen saber de les notícies, que ara us ho expliquen molt bé, les notícies, però si diu, és que ja si em mossé el d'això, el de l'altre, el no sé què, i escolto el Nits per desconnectar, doncs aneu pensant aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Al tornar, l'analitzarem en tota la seva extensió. Endavant, el nostre expert.
4: Y recuerden, amigos, Si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
2: De seguida tornem a més nits de ràdio.
5: Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
6: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.